divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: arribat i he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, wow, what the fuck?

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: quan jo els hi dura trava.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SALERT per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure al València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el port senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb les alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo
5: no
6: m'he enterat.
4: Molt bé, està molt bé.
5: Jo t'anem a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, les alert. Realment, te n'assabentes bastant que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves no dormint, però els que estaven desperts potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho
0: tinc aquí. Meritxell Martorell, la fundadora Martorell, i directora de Joves Sense Fronteres.
1: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem a la cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física. Després entrevista al ministre Ernest Urtasun i el guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma, i sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Look Back in Anger, els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó, perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormia amb Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que, a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí.
2: Sí?
0: Sí, doncs som una mica fudis aquí al programa.
2: Ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar, per
3: quin
0: això...
3: és el problema? A veure, hi ha el problema
0: amb les formigues.
2: Us explico, això ha passat a Seul, a Corea del Sud. Hi ha 10 espècies d'insectes que són legals. Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones.
2: Molt bones, eh?
0: Entrapam el
2: una,
0: ara.
2: Una mena de crisàlida marronosa, que es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues, concretament les formigues, es veu
0: formigues,
2: no.
0: Formigues, eh?
2: Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No,
0: formiga.
2: Formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot, un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: Però si a Lleida estaríeu tots tancats a la presó, doncs.
2: Per menjar cargols.
3: A Lleida els tenim tots els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Opa, déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, 18.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció i que el 60% dels clients
0: volien les formiguetes, clar que sí. Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
5: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins al dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega a tots aquests gatets simpàtics.
5: Oi, jo hi aniria, eh?
0: Cau un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot Serra.
6: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental, després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bonoloto i fa 6 anys també hi vau tocar un milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
5: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
3: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: veure, tal dia com avui del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Jamesport, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert, i va haver fins i tot xiulets, i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1990.

0: música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge amb què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres: estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu, i amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre: estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatge per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona, és un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els tres germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem super orgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupamiento. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni: dame un golpe de mano. Va ser històric. No me viene de gusto és també espectacular. Castellanada històrica: las mesas de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya ensurt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 2:45 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai i ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Ho ha dit... Club Wamba.
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada.
6: I've been a girlfriend to bad boyfriends.
7: He sigut una nòvia amb mals nòvios. I he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
6: I've had good luck and bad luck.
7: He tingut bona sort i mala sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
6: I've been celibate for quite a while now.
7: Porto bastant temps de celibat perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi.
6: I really only want to be with someone that I care for.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada, que estan en celibat absolut. És que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, pot ser Sharon Stone o... igual, persona que no és coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
8: Mira, la meva mare deia: el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento y marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant, val? No ens enganyem.
0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
10: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. Ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela, i enemics a Israel i a Washington, doncs... ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
9: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
11: No.
5: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
11: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, jo sí que l'havia seguit, jo sóc molt fan de Valèria, i per tant, ostres, la Valèria, parada Patricia, clar. No?
9: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
12: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. ¿Usted por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio justicia social sería una película medio porno de estas que hacen. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Herrera arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
1: No, estan els dos sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
1: Verge
0: santa. Que no sé com estaran el mes de maig aquests dos.
1: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
1: Que agafin vacances ja, eh?
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis, pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
1: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
1: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
1: Sí, no, ja veus com la llum, saps?
0: Això és que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
1: Sí.
0: Vinga, aquí li diem en Gens per molts anys, Lara.
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García Menero.
0: Home!
1: La periodista suma un any més i arriba als 58.
14: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52, i acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons, avui bufa 78 espelmes.
14: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
15: Bon dia, matiners.
16: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
15: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta, és una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el...

motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner, i així quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar.

0: més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Impossible no despertar-se amb aquesta ranxera.
2: I tant.
1: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el gra subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
2: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges SOS alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
2: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
3: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
2: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
4: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
1: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
2: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna, i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
1: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
5: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí 1 o 2 anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
2: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció com la dieta, estudiar, fer exercici, socialitzar i tractar la sordesa.
1: La pel·lícula La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
2: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
6: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi. Pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
7: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
1: Gracias, Ana Alfonso, bon dijous.
2: A vosaltres.
1: 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb Úrsula von der Leyen arreu.
8: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix el país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. la veiem en tots tres diaris, i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadec, Marc Carney.
0: Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut.
8: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però amb foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
0: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia la Vanguardia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
0: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
8: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà.
0: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
8: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
0: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
8: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
0: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
8: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
0: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
8: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
1: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 6:15, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
9: Bon dia, Sílvia.
1: A veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
9: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que finalment ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
1: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
9: Per la poca quantitat de bolets sí. que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-ne, perquè aquí, diu literalment, es escassegen per la falta de pluja, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
1: A qui li agrada massa l'embotit?
9: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Ho veiem al Mundo.
1: Què podria tenir els dies comptats?
9: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, amb més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
1: Mica mica, a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:15 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
10: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran

0: tranquil, eh?
1: Home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: escena per recrear la vida de la família Von Trapp. No us ho podeu perdre. Us hi esperem.
1: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival B.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo.
1: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalis, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula sí. Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí a Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja, estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola, amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
1: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
4: Me llamo Santa, Santa María, porque mi coño está apretado como el primer día. Este coño te hace bajar down low. Él es jamaicano, pero se lo cometo.
3: Déu-n'hi-do, per fer el cartell de nominats, eh?
1: Déu-n'hi-do, i Batiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També, entre elles, Rosalía, que té 7 nominacions. També Karol G, Catriel i Paco Amoroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Torna a entrar Lara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria.
5: Bon dia.
3: Com estàs?
5: Ai, molt bé.
3: Molt bé. Sí. Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta. Tinc la cara pujadeta.
5: Estic nerviosa, ja.
3: Des que està al palmarès d'aquest moment del programa...
5: Em porta 6, vosaltres dos 3.
3: Gràcies també, Maria, per ser la nostra coach optimista que ens fa avançar la gran matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
5: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en sí. un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens Àngel Llàcer escoltant, un altre cop que s'ha fet fan, s'ha fet fan. Diu la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
5: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
1: Maria, et passes tant?
5: No és en va la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
3: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
5: Sí.
3: Si és que jo avui prou feina estic per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé, un quilòmetre. No, més. Dos
5: quilòmetres.
3: No. És molt.
1: Pensava que deies d'alçades.
5: No, de llarga. Perdoneu-me.
3: De llargada jo diria...
5: No envolta la ciutat, diguéssim, és a dir, de llarga.
3: Dona'ns alguna pista.
1: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
5: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
3: doncs
5: això.
3: Doncs jo diria que 5, jo diria 5 quilòmetres.
5: 5 quilòmetres, Canalies, vinga.
3: Espera't un moment, que tinc el Llàcer per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més
1: l'abast. A veure què diu l'Àngel, i així 5. Ens aproximarem.
3: 5. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
5: Metres,
3: deu voler dir metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
5: Si no, seria la muralla xina, no?
3: Sí, exacte. diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
1: Ostres, tu, que complicat. Ja 4 i mig.
3: Bé, la Lara... 4... Però és que t'havia dit 5, és que de veritat... Marta.
1: Doncs 3.
3: Seran
1: 10, eh?
3: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
5: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
1: És que clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant poc, a prop. Es pot canviar?
3: No, no em vas deixar canviar. No em vas deixar canviar.
1: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
3: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
1: I nosaltres estem aquí.
3: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. I això ho has creat tu, Marta?
1: 3, que és el meu número preferit.
3: Doncs vinga, a veure si la cagues.
1: Tranquil, eh? Vinga.
3: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions. A veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, 13.000.
5: Vinga, som-hi.
3: I qui guanya la Dada Maria d'avui és...
5: Canalia!
3: Feliciteu-me i estigueu feliços.

0: per mi.
1: Sí.
2: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
0: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu jo.
2: Heu de saber que es remunta al segle IX, a l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
0: L'Àngel diu, joder.
2: Déu-n'hi-do, quantes coses aprenem.
0: No, i et dic una cosa, és que Dada Maria, a part de que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
1: Doncs deu ser maca, la muralla.
2: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
1: No hi he estat mai, jo. No ho conec gens. Ara hi pensava, dic...
0: Busca-la,
1: ara la buscarem.
0: Clar, busqueu-la. Vinga, va, que passa un minut de 3:15 del matí. Gràcies, Maria. Fins demà. Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre, sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
3: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta, ai, la ciutat, la ciutat. La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. M'ho passant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat. És com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba. Sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què et dic? Som-hi!
0: I 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
4: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després parlarem, farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant als professors. Després obrirem la taverna aquest dijous i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això avui per tenir un dijous complet.
0: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
4: Fins ara.
0: 93-207-474, el telèfon per participar, com cada matí, als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades i el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
5: Cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
6: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
7: Uau.
8: Home, tant de bo. Tenim que anar, perquè mires amb aquesta mirada de...
6: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
7: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé com que acabarem fent,
9: Acabarem com el perfum aquí tots.
5: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps quan ens ho estem passant bé. Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
10: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
0: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
10: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més també paral·lelament al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
0: Home, Déu-n'hi-do.
10: Ha refrescat una mica, refrescat, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'ha enfilat tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
0: I escolta, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè ahir vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
10: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada de temperatura, el tindrem de cara dilluns-dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
0: Farem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu, entenc?
10: Seria això. Tinc la línia de les temperatures a davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
0: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades i baixades. Gràcies, Eloi.
10: Vinga, fins ara, Canàries.
0: Que vagi bé, adéu.
10: Adéu.
0: A aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
2: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf. És la C15B. La carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4. A causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal. I també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. Bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
0: Molt bé, doncs pendents al llarg del matí us anirem informant, com sempre, puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
11: Són els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Et juro que jo aquest riure no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades, em pregunto qui ha fotut aquest
1: crit. Jo pateixo per si sóc jo, eh?
0: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, eh? Això també t'ho dic.
1: Si no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
0: Sí, no, segur, tant. Però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que desperto.
12: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
0: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
12: Des de Cambrils.
0: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
12: Home, perquè, doncs, primer que no dormo, molt no dormo.
0: Sí.
12: Després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres, mil d'alegrar-me el dia.
0: Això està molt bé. Ja,
12: d'entrada.
0: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
12: No, jo canto de tonteria, eh? Canto de tonteria. No que, si és que jo que sóc cantant, eh? Ni tal, eh?
0: Però escolta'm...
12: Mira, te cantaré la felicitació del programa, perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
0: Que bé, Pep.
12: Això és fabulós, el programa que feu.
0: Veus?
12: Un deu.
0: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
1: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
0: Aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també ara, ens agrada.
12: I ara, per exemple, te canto.
0: Vinga, va.
12: Una tonteria, eh?
0: Sí.
12: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
0: Quina maravilla.
13: m'encanta.
1: Ets el millor, Pep.
0: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
12: Sí, sí, bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
0: Això és el més important.
12: Soc molt, soc molt alegre.
0: Veus?
12: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
0: Bo, amb bo.
12: El que feu és salvar vides, vosaltres.
0: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
12: Va bé, de res.
0: Que vagi bé, bon dia, matiner.
12: Una abraçada a tots.
1: Adéu.
0: És que bé.
1: Ja està.
0: Ja tenim el dia fet. Va, encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia, fins demà.
1: Adéu, fins demà.
0: Que vagi molt bé. I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. La música i el so de Pau Vallvé.

0: música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses, queden tant, coses. Moltes, queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest, però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Hem d'estar pendents de tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de...
2: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta? Puc dir oienta? Arnau, apunta, que ho consultarem al TermCat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és al nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista, i això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
2: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'han nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu el programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
2: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada en una vintena de col·laboradors del territori i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que soc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, et teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
3: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè de fet el ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
3: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. I però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic i el nomenament com a cronista per unanimitat. Jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava, que des de la CUP està junts tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
3: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
1: Sí.
2: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
3: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, mm-hmm. l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del 19, a les ciutats més grans, per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX, un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, mm-hmm. que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevés Gaia, de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys, i quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, ja escrivia a La Vanguardia, ja estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigue pel que sigue, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, mm-hmm. que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació i ell se va negar. Huerta Esclaveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abel i Artís Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho. Però no, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement, que com tu deies és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
3: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia, li vaig dir: veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res, i em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarri, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns. L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que
2: coneixes a tothom, no?
3: Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses i tu dius coses i comentes i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic perquè ja no entres en confrontacions, ja vas estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és ho porto dins, va, el porto a l'ànima.
2: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
3: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara per exemple un problema de seguretat a Tortosa important, doncs bueno, la gent m'ho explica, pot ser un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. És on l'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té la que considera la gent, el problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem estant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres, perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia, i tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint, procurant no fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes, escoltar, però no vull que ningú digui mira, et dona la raó a l'esquerra o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antic iniciativa, no?
2: No fer una crònica de part.
3: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
3: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, veure tot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya, i tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost, no, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguin menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent, i en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important, i es veuen les coses en perspectiva.
2: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
3: Se fa difícil, sí, perquè és que a més el problema que té la gent jove és que no llig, no llig. Nosaltres quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, l'escola, la de periodisme, no la facultat, i ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i per tant no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt, i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llisgui i que llisgui en paper, no la pantalla, no, davant d'un paper, i que després faci una valoració del que llig. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, la gent no llig. I jo a vegades tinc un net d'11 anys i li dono un paper, dic, llig este paper, fes-me una valoració. I al cap de dos dies, o tres, li pregunto, ja has llegit? I diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
2: De fet, això va sortir l'informe PISA, no? Que la comprensió lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
3: Sí, també, bueno, és el que hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs, i en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha d'aprendre a fer coses, no cal que sàpiga coses, les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè no sé si... el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre, sí, així?
3: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia per suposar el periòdic El País i el Català, el que llavors era que també vaig escriure al Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa, vull dir, jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni ja tinc cap interès en saber-lo, saben tots els que estan al meu costat. No, jo soc de cultura francòfona, perquè l'època nostra, la segona llengua era el francès, i en francès llijo els llibres originals, i llegia Le Monde cada dia, i de veritat, t'enriquís molt, llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental, i això els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia, llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països, i no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan, ja no ho sé, això, vosaltres els que som més joves ho direu, si ho feu o no ho feu.
2: Aquest és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
3: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa, perquè és que fan dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui, i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica, i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres, coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar sobretot les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia dos seminaris, ara només hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia dos, jo era director dels dos,
2: Més pluralitat,
3: hi havia dos, un de dretes i l'altre d'esquerres, i clar, era interessant contrastar, veure què passava.
2: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031, quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
3: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure, jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar, no penso publicar un llibre, les està escrites, i als amics i companys els hi dono, els hi envio, per a que les tinguin, les puguin llegir, o sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció, tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista, no ho sé, llavors si aniré en bastó o aniré en cadira de Rodes, o no, o
2: segurament
3: no
2: que ve com, no com te podem veure ara.
3: No ho sé, no
1: Josep,
3: ho sé.
1: Bueno, una cosa, em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí, em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort. Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
3: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Aquesta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals de Pebre, que és una emissora municipal, haurien de fer algo per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
2: Imagina, ho parlem moltes vegades de converses de sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies, una abraçada.
3: Adeu, bona tarda.
4: Rambla 54.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... Això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ishter. A veure si ens pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ishter, apicultor aficionat, i la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Pues, doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades, la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar la, bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: L'Angle 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, de fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: Què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo, gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
2: Doncs sí, exacte, és la sirena d'Almacelles, i no es posa un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? Ah, de fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
2: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
3: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què a Almacelles teniu aquesta sirena?
3: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comences la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres d'Almacelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, fer de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent... anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta d'Almacelles.
2: Llavors el seu ús era social però també laboral.
3: Sí, bueno, marcava, no només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis. Uh-huh. Si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint. Uh-huh. El toc.
2: Uh-huh. I però escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això sí. amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler, o sigui, van voler que continués al municipi, no que la treguessin.
3: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta. I al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades, uh-huh, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu a Almacelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i efectivament la gent va dir, volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem. Clar, aquí, així.
1: Clar.
3: I llavors... Des de llavors, campanes i sirenes simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
3: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
3: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la 1, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible perquè pleguem a les dues i mitja, a les tres, alguns, i...
2: Però llavors una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també, mm-hmm, per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
3: Sí, sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava. Mm-hmm. Jo dic, passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la una... doncs hem de parar a taula, si toque les 6 pues, sortir a fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
2: Clar.
3: Però encara anem molt se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per, sí, sobretot quan venen els Reis se fa aquest toc repetit, i ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin aquest això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de... Clar. Quan era petita.
2: Clar.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
3: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé francament si la sirena va enxufada o no, si vam corrent o com funciona.
3: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. Ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que és la van treure o la van apagar durant una breu temporada, quan van tornar a posar les campanes al 49, i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
2: Mm-hmm. I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor, i mm-hmm. concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
3: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els claxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes, jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
3: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxos sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce sonen tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
2: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg, sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí, i l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
3: Clar, si al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, i que Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però clar, els expliquem i és una cosa també patrimonial.
2: Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya, o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
3: Doncs és aquí ja m'agafes, ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument, clar, que és una sirena, però de totes maneres a tots els pobles cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també, en el sentit que a nivell tímbric sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, clar, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Eduard, em sembla un temasso això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
3: I tant.
1: De moment avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
2: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
2: Adéu.

0: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho per enviar el tall i tot? Vinga, gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres i a la part superior hi ha un apartat que diu continguts. Cliques allà i tries l'opció àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els moments d'òpera de l'Albert Galzeran des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
2: Anna, una cosa.
1: Digues.
2: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
3: Hola.
2: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja, vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
2: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta demà anem bastant patats, no sé si l'Arnau...
2: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
4: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
5: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
5: Sí, tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys informant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Z. De tu, què n'hem de saber?
5: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem. Home, tant, aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
5: Bé, no m'atreviria tant.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
5: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic luthier de chamisén que hi ha al continent.
1: Luthier de chamisén. A veure, un luthier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un luthier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del chamisén, francament, no tinc ni idea de què és.
5: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa.

0: Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
1: Aquest concretament és un Tsugaru Shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
2: Per tant, el shamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
0: Doncs en aquest cas l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
2: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
0: Doncs mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del shamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis shamisens.
1: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
0: I no pensis que fabricar un shamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
2: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el shamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
0: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
1: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors en un viatge al Japó doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
0: La manera com va aprendre a tocar el shamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el shamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
2: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
0: Sí, el març passat la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
1: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i Europa que l'interpreta, però a més és un instrument que estàs sempre sol, no? Tocant sol i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs és molt maco.
2: Martí, doncs si et sembla tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és això que interpreta?
0: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
2: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
0: Fins aviat, moltes gràcies.

0: coses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa, perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu potser. Eren 11:45 de la nit que van venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant l'Ambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei i per fer-ho podem saludar a l'Eric López de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que a les Olimpiades s'ho en passa tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral Nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Gilardencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: Antonio Fer, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'oient, Anna, que jo encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica d'entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena pae o paera en cap.
2: Sí. No és una cosa només de llei de ciutat, això de la paeria i el pae, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així. Sí,
2: d'aquesta manera. I Eric, tornant al Exacte. Carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena, o sigui que déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adéu.

Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.

0: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Sabies que...
1: Si volguessis, podries escalfar una tassa de te només amb la teva veu. La veritat és que per generar la quantitat d'energia suficient per això, hauries de passar-te 8 anys, 7 mesos i 6 dies cridant sense parar. Massa temps per esperar un te calentet, oi?
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
4: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges "És alert" al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7 i 3 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres i mig entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la ronda de dalt va haver-hi talls en aquesta circulació també per inundacions, però a hores d'ara doncs ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 de Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centrant l'atenció sobretot al vessant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 3 quilòmetres i mig. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció a Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot el barcelonès i també el Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants, si de cas, a la Catalunya central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu i sobretot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme, atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la Costa Central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
4: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del Trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent molt vulnerable davant de l'impacte de futurs temporals.
5: La barra del Trabucador, si no hi hagués de venir cap temporal bèstia, doncs està bé, val? Però vindran temporals. Temporals que amb la quantitat d'energia que està acumulada al mar degut a aquestes grans temperatures que estem tenint, perquè estem batent rècords constantment, llavors tens una energia que ho rebenta tot.
4: Davant d'esta realitat, la principal demanda és reforçar físicament la barra, però des de les Salines demanen també poder avançar en el projecte de resiliència desenvolupat a Eurecat, que preveu crear una mena de columna vertebral soterrada al llarg del Trabucador per donar-li més estabilitat davant dels temporals. La barra del Trabucador funciona com a barrera de protecció de la badia dels Alfacs, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
1: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
6: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador, però no els importa fer quilòmetres, Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
7: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra el pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
8: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'efecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto d'Espanya. Al contrari.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha acusat Feijóo de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
9: Ha començat la sessió al cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
10: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
9: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
11: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
9: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
12: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
9: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que hi va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport de Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això diuen cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
13: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
14: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
13: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
1: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 11:45 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
15: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
16: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
15: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
1: I el Ripollès, un menor d'edat, ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
17: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
1: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
18: es las ganas de querer ganar siempre. Entonces, ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
1: El Barça d'handbol es juga avui al liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
19: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar en ells, no?
1: I dissabte arrencarà el Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
20: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
21: El poder oferir tant a la ciutat com en els nostres socis, el poder gaudir d'un tennis d'alt nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva, intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tennis.
20: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí, a la pista central de les instal·lacions.

4 minuts per arribar a 8:15. En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Camper. Furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
3: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i

0: Sabies que...
1: A Catalunya estem acostumats a veure tots els anys fotos de grans boles de calamarsa després de les tempestes estiuenques. Les imatges solen impactar-nos al veure boles de calamarsa de la mida d'una pilota de tennis, però quina és la pedra de calamarsa més gran que s'ha detectat mai? Doncs es van registrar en una pedregada que va caure a Bangladesh en 1986 i es va tractar d'una pedra de calamarsa de més d'un quilo de pes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris. Quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material? Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2 a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el Tarragonès i el Barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor i es reproduiran alguns ruixats a tot el Pirineu i sobretot a la Costa Daurada.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. Molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el 6è robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriben al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació. Bon dia, Anna, què n'esperem de la reunió d'avui?
0: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies, perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia, i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França, perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris, l'últim ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França, i a més s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'Adif i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acabar amb aquests robatoris de coure que, Elena, no només es limiten aquí a l'estació de França, perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud, i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya, i des del Govern Central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
4: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular, i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall.

0: Putes. És a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó. Ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
1: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
2: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petja de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits, perquè es pot recuperar infinites vegades, i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls donen, no?
1: Qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
2: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan a DIF, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material, i per tant hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material, i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
1: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
2: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entra dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còmplice d'un delicte penal, amb la qual poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, hi ha el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
1: Tot i això, els robatoris, ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus,

0: us fa la competència, afecta la reputació. Com afecta els ferrovellers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
1: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració va lenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de coures il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores ens fan una competència molt directa, perquè òbviament com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit, per tant és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
0: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia, perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
3: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
0: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
4: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
5: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
4: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
0: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
6: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: L'Hilerna Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyer durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
7: L'Hilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyer, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
8: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa, no? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
7: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courquat han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València, abans l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de l'Aguda Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per la Acadèmia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo haré?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
3: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
6: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit al Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura non concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 4 minuts de les 8 en punt, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i quins són els problemes que encara s'arrosseguen per culpa de les fortes pluges d'aquesta passada mitjanit, d'aquesta passada nit en total. En definitiva, connectem amb l'Eduard Sánchez del Servei Català de Trànsit perquè ens ho expliqui. Eduard, molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs de moment ens queda una via tallada, encara per les inundacions, pels aiguats d'ahir. Es tracta de la C15B a l'altura de Sant Pere de Ribes, en aquest punt de la C15B trànsit tallat, i es fan desviaments senyalitzats. D'altra banda, també hi ha alguns accidents d'aquesta matinada i matí que estan complicant el trànsit, en el cas de l'autopista AP7 a l'altura de Capmany, Aquí hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, sembla que sense massa gravetat, però sí, amb aquests vehicles que obliga a tallar l'autopista, de fet ja més enrere, a l'altura de Llers, en sentit nord, aquí ja es desvia el trànsit per la sortida 20 cap a la Nacional 2 en aquest punt, per tant sí que hi ha aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de Llers, i també es comença a acumular volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona de Llers i de Pont de Molins. Destaquem també la C-17, en aquest cas també per un accident a Manlleu, ha estat tallada una estona, ara queda un carril obert, és en sentit nord, en sentit de Ripoll. En aquest punt també hi ha aturades de la C-17, un altre accident a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt, sentit Barcelona, queda un carril tallat en aquest punt, aturades ja d'uns 5-6 quilòmetres des de Cabrera de Mar fins a aquest punt de Premià. Destaquem també en aquest cas a l'autopista AP2 a l'altura de Vila-rodona per un camió accidentat d'aquesta matinada, un camió que ha quedat travessat en aquest punt, deixa un sol carril obert en sentit Lleida. Aquí no hi ha molta cua, però sí cal passar amb prudència. I un altre focus de retencions per incidència, també per accident, és la C-58 a l'altura de Ripollet. Aquí per aquest accident hi ha cues ja significatives des del nus de la Trinitat, des de l'inici d'aquesta autopista del Vallès, per tant uns 7 quilòmetres de pujada en sentit Terrassa, que ja comencen a afectar també el seu torn a les dues rondes en sentit Besòs per connectar amb aquest nus de la Trinitat. En el cas de la ronda litoral, cues de moment de Sant Adrià fins al nus, i en el cas de la ronda de dalt, des de Roquetes fins al nus. Per tant, molta prudència, molta paciència aquest matí. I és tot, bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua, i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, les tempestes més fortes i generals són o no són història ja? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs ja són història. Prou feina han donat les últimes hores. Recordem, al barri d'Horta de Barcelona Capital, 107 litres per metre quadrat, gairebé 100 litres per metre quadrat també al voltant de Cassà de la Selva, o en el cas del Garraf, a Sant Pere de Ribes, més de 90 litres per metre quadrat. Tenim constància que al voltant del massís de l'Ordal, ja al vessant del Penedès, també hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Tot això és història, també les llampegades, les fortes ratxes de vent i les pedregades, però podem dir que ens queda encara una mica de ressaca d'aquesta petita gota freda, d'aquesta petita zona de tempestes, petita geogràficament parlant, però molt efectiva lògicament, i es tradueix en alguna pluja que va caient en aquests moments i que de fet continuarà caient al llarg d'aquest matí en alguns indrets de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, aproximadament des del Tarragonès i l'Alt Camp fins al Vallès Occidental i al Baix Maresme. Aquí en alguns moments anirà plovent, com per exemple plou a hores d'ara, amb una mica de gràcia, a l'Alt Penedès o a l'Anoia. Ja la resta del país, un matí una mica més tranquil, però amb aquests núvols baixos, aquest ambient enrarit, aquest ambient humit i més fresquet. De fet, aquesta tarda ja la temperatura serà la plena normalització, estarà la plena normalització, un ambient suau però no pas molt calorós, i aquesta tarda encara s'anirà arrossegant algun ruixat a prop del mar, especialment a la costa barcelonina, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot al voltant del Port del Comte, de la Vallfosca, també al Ripollès, al sud de la Garrotxa. Aquí encara algun ruixadet, però Helena, tranquil·litat, no serà el que ha caigut les últimes hores. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre 270 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud fins a les 7 del matí. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord de Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil, de la seva banda, ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant aquest matí de dijous. S'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han incrementat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això està clar, va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant de l'estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a tota la xarxa de trens. Uns robatoris de coure, però, que no només afecten el transport ferroviari, ja que, darrerament, els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir en control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Doncs des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Era la veu de Victòria Ferrer Maimó, que és la directora general d'aquest gremi. Doncs bé, davant d'aquesta situació, que ja fa temps que dura, com us expliquem, volem analitzar quins són els perfils criminals que hi ha darrere d'aquests robatoris, quins són els punts febles del sistema i què està fallant encara avui perquè la sustracció de coure s'hagi convertit en un problema endèmic al país. Busquem, doncs, l'expertesa de Montserrat Iglesias Lucía. Ella és directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, especialista en criminologia aplicada i vulnerabilitat d'infraestructures. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
1: Ho sentíem ara de part del gremi, però m'agradaria també que vostè ens ho expliqués, ens ho aclarís, qui pot haver-hi al darrere del robatori de coure. No sé si són xarxes organitzades, si són delinqüents comuns oportunistes, si són màfies o són grups especialitzats.
6: La veritat que és un delicte molt peculiar perquè el mapa de diferents perfils que actuen en aquest tipus de delinqüència és molt variat. És a dir, des d'un delinqüent oportunista que el que fa és veure una oportunitat per poder treure una quantitat de diners, fins a multireincidents que s'estan especialitzant i veuen en aquest tipus de delinqüència el seu modus operandi de vida, i després ja comencem a escalar a parlar de grups criminals, inclús organitzacions criminals. La diferència quina és? El nivell de sofisticació i què fan amb aquest coure. És a dir, si veiem que el petit delinqüent, no, que aprofita aquella oportunitat, ho fa per obtenir un benefici econòmic petit, el multireincident ho fa com el seu modus de vida, veiem que conforme anem escalant, el que es fa és ampliar aquest negoci. És a dir, ja no obtenim diners no només per guanyar-nos la vida, sinó que els obtenim com a negoci il·lícit. És a dir, no només em vull guanyar la vida, sinó que vull tenir uns beneficis. I en els casos, per exemple, d'organitzacions criminals extraordinaris, per no només viure, sinó per mantenir un nivell de vida molt elevat. Per tant, al final el que veiem és una casuística molt diferent i això també ens complica la intervenció.
1: Evidentment. Com funciona el negoci del coure robat? Encara que sigui a grans trets, quin és el circuit real del metall sostret? Qui el recull? Com es mou? Com es blanqueja? De quina manera, a més, que això potser també és clau, entra al mercat legal?
6: Clar, aquí depèn de la persona que ha executat. Si bé és cert que a grans trets és sostreure el coure, el transportem o bé l'ocultem, perquè el que veiem, per exemple, en tot el que és els grups criminals, el que fan és ocultar-lo per tenir uns grans nivells i després moltes vegades l'exportem fora, no només de Catalunya, sinó inclús d'Espanya, per mercats internacionals, com pot ser Europa de l'Est o inclús Xina. En canvi, el petit delinqüent el que fa és moure'l a nivell local. Per tant, veiem que una primera fase és sostreure aquest coure, en un segon moment és o bé moure'l dins del territori o bé ocultar-lo per acumular grans quantitats i després moure'l o a nivell nacional o internacional, i després els que ens trobem són els intermediaris, que són igual d'importants en aquesta cadena delinqüencial. Per què? Perquè al final quan robem aquest coure és per guanyar diners. Si no tinguéssim un intermediari en el que li puguem facilitar, és a dir, que ens fa aquesta receptació d'aquest material, no tindria cap sentit fer aquest delicte. Aleshores, en trobem aquest intermediari o inclús aquests punts clandestins que el que fa moltes vegades és ja barrejar aquest coure per transformar-lo, que això ens dificulta molt més poder, en aquest cas, detenir els delinqüents, i després, lògicament, o l'exportem o ja la portem a aquest mercat. Mercat que pot ser legal o il·legal. És a dir, moltes vegades, especialment quan parlem de grups o criminals, el que es queda també és en aquest mercat il·legal. Ja quan el barregem i l'introduïm a botigues, ja és per tornar-lo al mercat legal.
1: Montserrat Iglesias, Lucía, vaig acabant amb una pregunta que ens ocupa, que avui és actualitat, perquè Mossos, Seguretat Privada han reforçat els punts crítics com l'estació de França, un dels punts claus. També hi ha avui una reunió de la cúpula ferroviària per intentar solucionar el problema. No sé si això funcionarà o no, perquè el que insistim, quin tipus de vigilància seria realment efectiva? Això es pot controlar, es pot erradicar o senzillament es pot intentar apaivagar una mica?
6: La veritat que és un repte important. Per què? Perquè al final estem parlant de la xarxa ferroviària, que és amplíssima, i això ens dificulta molt fer el control, tant el control formal com l'informal. Això per un costat. Per un altre costat, jo també crec que el problema és com plantegem aquest tipus de delinqüència. És a dir, si parlem, i ho acabem d'escoltar, des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial, i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equipal als impactes socials que té aquest delicte. I això implica destinar recursos. Quan nosaltres ho veiem com una incidència de menor impacte, els recursos que es destinen són menors. I això ve perquè estem obviant o estem ignorant les necessitats de les persones en aquest cas. I després vull afegir un altre tema. També hem de tenir en compte que és un delicte molt atractiu pels que es dediquen a això. Hem de tenir en compte que si analitzem dades oficials, el negoci del delicte de robar coure prepandèmia, postpandèmia, ha crescut un 84%. Per què? Perquè al final és un negoci que, tant si és un lladre oportunista com si estàs professionalitzat, tu per què ho fas? Vols robar coure perquè tindràs un rendiment econòmic. Allò que a tu tant t'agrada, dona la casualitat que d'on l'has robat el reposen automàticament, com aquell que diu. Per què? Perquè és un bé que necessitem per prestar el servei públic. Per tant, al final els delinqüents, per dir-ho així, tenen una diana on poder atacar. I aquesta diana, si no posem diferents sistemes per capes de seguretat, des de lògicament una primera capa de seguretat física, tecnològica, de recursos humans, per ells és molt fàcil tornar a reiterar en aquell tipus de delinqüència. Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant, però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem. Per tant, al final que hem d'actuar amb intel·ligència policial, és a dir, analitzar totes les vulnerabilitats per reforçar-ho, implementar un sistema de capes, perquè si no, amb una intervenció puntual com estan anunciant, no serà suficient. I canviar la perspectiva. És a dir, no és només un delicte patrimonial, legalment sí, però l'impacte que té sobre la vida de les persones és un alt impacte. Jo crec que això és la seguretat. Analitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
1: Quin panorama. Mala peça al taler i esperem que feina, doncs, fonda a fer. Montserrat Iglesias, Lucía, gràcies per les explicacions i bon dia per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Temps per la crònica esportiva i comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol.

0: marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial: l'entrega del xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i entre plors i nostàlgia fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Sabies que...
3: El mite sobre quan fas esport i sues molt i t'aprimes és fals. És un mite, de fet, molt perillós, ja que pot fer que algunes persones ho puguin dur fins al límit. La veritat és que quan estàs perdent aigua, no calories, per tant, t'estàs deshidratant i el pes que perds no el recuperes quan beus aigua. Així que ja ho sabeu, molt de compte en aquestes coses, que amb la salut no s'hi juga.
4: El diccionari TermCat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
6: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
5: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
1: La xarxa de comunicació local.
7: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
8: Toda la noche es que voy.
7: La ràdio que ens uneix.
8: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
9: La teva companyia diària.

dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Bon matí. Avui es respira molt i molt bé. Com es nota aquesta baixada de temperatures? Les pluges, tot i que no van ser gaire importants aquí a la nostra comarca de l'Alt Empordà, sí que va caure aquesta pluja que bueno, qualsevol gota de pluja s'agraeix. Temperatura de 19 graus amb 8 dècimes, gairebé 20 graus, una mica de vent del nord, amb una velocitat d'uns 30-32 km per hora, molt bé. Les pluges, pues, no arriba als 2 litres. Aquest mes de setembre en portem 17,6 litres, no és gaire, però bé, és allò que diem, que qualsevol gota va bé. Tot i que, si parlem de pluges de l'any, portem 531 litres, quan el normal són 470-480. Hem superat una mica el que és el normal, allò de les estadístiques. I aniria bé que plogués una mica més, que ho fes amb seny, que no hi hagués problemes, però sempre va bé. Tenim una humitat del 55%. Avui és dijous 17 de setembre. Estem a poques hores de que comenci la Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Veiem que el temps, que sembla que sí, sembla que les previsions meteorològiques són bones, que el temps ens deixi fer una bona i gran festa. Avui és Sant Robert, Belarmino, Sant Pere d'Arboès, Sant Valeri, Santa Ariadna, Santa Agatòclia, Santa Hildegarda i Santa Teodora. Felicitats! Tenim marcat a Alb, Bellver de Cerdanya, Calonge, la Cellera de Ter, l'Estartit, Figueres, a Girona, a Can Givert, la zona de Can Givert, Llagostera, Riudarenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. La cita del dia, ser adult és estar sol, ho va dir John Ronstadt. I el refrany del dia, el dia nuvolós enganya el peresós. El dia nuvolós enganya el peresós. Allò, ui, ui, avui plou, no cal que fem gaire cosa. Doncs no, vinga, pencar, aixecar el país. El sol ha sortit a les 7:32, es va escurçant, ara es veu força ja, i a les 19:56 ja s'amaga el sol. No arribem ni a les 8 ja. Avui, 17 de setembre, es celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, Dia Internacional de la Música Country, Dia Internacional de la Febre Mediterrània Familiar i el Dia Mundial del Síndrome de Kiesvetter. Avui, doncs, des d'aquí també recordar que Santa Comèlia i Santa Columba i Sant Lamberto, per si no ho havíem dit, havia sants també una pila, Woody Allen va dir que no le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda. Ah, si t'has de morir, no hi ets. Avui hi ha lluna creixent, 31,87% il·luminada, la propera lluna plena, el 26 de setembre, falten 9 dies. I hem d'anar també a les efemèrides històriques, aquelles coses que van passar tal dia com avui, per exemple, el 17 de setembre del 2007, el Tribunal de Primera Instància de la Unió Europea dicta sentència contra l'empresa Microsoft de Bill Gates per monopoli, condemnat a pagar la històrica multa de 497 milions d'euros. L'any 1991, l'Assemblea General de les Nacions Unides admet a Corea del Nord, Corea del Sur, Micronèsia, les Illes Marshall, Estònia, Letònia i Lituània com a membres de l'ONU. L'any 1991 es publica a internet, disponible per tot el món, la primera versió del kernel Linux. L'any 1988 s'inauguren els Jocs Olímpics de Seul, a Corea del Sud, els oficialment coneguts com els Jocs, la 24a Olimpiada. L'any 1894, això ja fa temps, l'exèrcit japonès guanya les forces xineses a la batalla naval del riu Yalu, dintre de la primera guerra xino-japonesa. I l'any 1809 acaba oficialment la guerra de Finlàndia, en la que la victòria dels russos, producte de la separació de Suècia de Finlàndia, es converteix en territori autònom de Rússia. I tal dia com avui, el 17 de setembre, és l'aniversari de Zena, cantant bielorussa, 24 anys. John Talton, actor, cantant i ballarí nord-americà, 37. Raji Wallace, jugador de bàsquet nord-americà, 52. Anastasia, cantant i compositora nord-americana, 58. Que
Cassandra Peterson, actriu nord-americana, 75. Baz Luhrmann, cineasta australià, 64. Narendra Modi, primer ministre de l'Índia, 76. Phil Jackson, entrenador de bàsquet dels Estats Units, nord-americà, 81 anys. Felicitats, a tothom que avui celebri sants, aniversaris, qualsevol cosa especial, una encaixada, eh? Anem a Empordà Punt Info per saber què es cou a la comarca. Entrevista Jordi Masquef, alcalde de Figueres. Hem de posar totes les eines a l'abast de la policia per fer la ciutat més segura. Agullana supera els 900 habitants i topa amb la manca d'habitatge. Si un pis queda buit, ja tenim 3 persones esperant. Això només passa a Agullana, passa a tot arreu ja, eh? L'Escala reviu la seva tradició salinera amb una nova festa de la sal. La Generalitat invertirà 16 milions a l'estació de Vilamalla i reitera que Portbou ha de jugar un paper fonamental. El president de la Diputació demana per carta a la de Renfe que mantingui la base de manteniment a Portbou. Una vegada més, bon dia, benvinguts a la sintonia de la ràdio. Anem a començar amb Búhos i una versió del Sweet Caroline. Com que ja olorem la festa, tinga, som-hi! Sweet Caroline, som Búhos. Bon dia, us parla un servidor, Toni Guerrero. Encantat de fer-ho, eh?

0: Atenció, nota informativa. Restricció de circulació per la Festa Major de Sant Cebrià 2026 a la plaça Major, de divendres 18 a dilluns 21 de setembre, amb dos inclosos. Agraïm la vostra col·laboració. Disculpeu les molèsties. Aquesta era una nota informativa de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, avui és dijous 17 de setembre.
2: Comencem una nova edició del nostre informatiu local i comarcal. La Diputació de Girona reclama a Renfe que mantingui la base de manteniment de Portbou.
1: La Generalitat invertirà més de 16 milions d'euros a la terminal ferroviària de Vilamalla.
2: Agullana supera els 900 habitants, però alerta de la falta d'habitatge disponible.
1: El psicòleg Francisco Villar aborda avui a Figueres l'impacte de les pantalles en infants i adolescents.
2: I el temps, des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenya Sant Empordà, Lluís Mipérez ens ofereix la previsió del temps.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Com dèiem en titulars, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha demanat per carta al president de Renfe que reconsideri el possible tancament de la base de manteniment de Portbou. Noguer alerta que la decisió afectaria els llocs de treball i l'activitat ferroviària en un municipi estretament vinculat al tren. La Diputació se suma així a les demandes de l'Ajuntament de Portbou i el sindicat UGT i reclama mantenir la base i assignar-hi noves càrregues de feina.
1: La Generalitat preveu invertir 16,2 milions d'euros per ampliar i modernitzar la terminal ferroviària de Vilamalla dins la nova estratègia catalana de terminals ferroviàries. L'objectiu és potenciar el transport de mercaderies per tren i adaptar la terminal a trànsits com l'automoció, els productes carnis i la mercaderia fresca. El govern també reivindica el futur de Portbou, que considera que ha de tenir un paper fonamental en el trànsit internacional de mercaderies.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Agullana ha superat els 900 habitants per primera vegada en dècades després d'un creixement que s'ha accelerat especialment des de la pandèmia. L'Ajuntament alerta, però, que la demanda d'habitatge supera l'oferta, sobretot en joves i famílies. Per ampliar el parc assequible, el consistori preveu recuperar el projecte per convertir l'antiga rectoria en habitatges de lloguer social, amb la previsió que les obres puguin començar l'any vinent.
1: El psicòleg Francisco Villar, coordinador del programa de prevenció del suïcidi juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu, oferirà avui dijous a Figueres una conferència sobre els efectes de les pantalles durant la infància i l'adolescència. La xerrada abordarà l'impacte de la digitalització en aspectes com l'aprenentatge, les relacions socials i el benestar emocional. Serà a les 6 de la tarda a l'Auditori Convent dels Caputxins en el marc de l'inici del curs escolar.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Anem cap a aquesta previsió del temps amb el patrocini de Llenya Sant Empordà, Lluís Mipérez. Bon dia.
6: Bon dia. Una atmosfera que de mica en mica serà menys regirada, però no acabarà de fer net del tot a les comarques de Girona. Recordem, com no, les tempestes amb calamarsa potent que va caure ahir, per exemple, en el cas de Girona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat, o ja 65 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà. En canvi, hi va haver molts indrets gironins en els quals poc més es va mullar el terra i poca cosa més. De fet, aquest matí hem despertat amb alguns núvols una mica més abundants, no gaire pluja de moment, i aquest ambient renovat a baixar la temperatura. Serà aquesta tarda quan una altra vegada el cel quedarà més tapat i fins i tot acabaran caient alguns ruixats, no gaire importants, i avui sobretot situats a les serres del sud del Ripollès i de la Garrotxa, així com a la banda del Cabrerès i les Guilleries, per tant la comarca de la Selva. Algun xàfec també podria tornar a descarregar a prop de la ciutat de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 17 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitatge o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos. Sí,

0: Espanyol!
1: Va, anem a divertir-nos una miqueta, avui que és un dia molt núvol. Ens anem a l'escalfor de Bad Bunny, Nueva York i l'informatiu de les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera o Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, amb talls a la Ronda de Dalt i també a diverses estacions de metro que continuen encara afectades. A banda, també, les línies R2, R3 i R4 de Rodalies han acumulat retards i s'han cancel·lat també 23 vols a l'aeroport del Prat. Pel que fa a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, la P7 està tallada en sentit França a l'altura de Capmany per un accident. També hi ha afectacions a la C32 en sentit Barcelona per un altre accident i també hi ha retencions a la C58 en sentit Sabadell i també la C-17 a Manlleu. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, creu que aquestes mesures són insuficients. Ho ha dit avui al Notícies en xarxa.
2: Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant. Però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem.
1: Justament aquest matí els trens d'entre Lleida i Saragossa circulen amb retards també per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I el Congrés ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que elimina les incompatibilitats entre prestacions i permetrà combinar diferents serveis com ara la teleassistència i els centres de dia. La norma estableix que l'Estat haurà d'assumir el 50% del finançament del sistema de dependència i reconeix la teleassistència com un dret universal. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de la urbanització Aigua Viva a Parc, on un home hauria abordat i violat la dona després d'amenaçar-la. Els Mossos encara continuen treballant per localitzar el presumpte agressor.
0: Notícies en xarxa.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Torna a l'actualitat Capó amb aquest nou treball discogràfic Reina Criminal.

107.3 FM. Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment la nostra sintonia. 107.3 és la teva ràdio.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 17 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitatge o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: loco en la cancha.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 17 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitatge o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant 107.5.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Inatex Automotor.

0: concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
1: Atenció, nota informativa. Restricció de circulació per la Festa Major de Sant Cebrià 2026 a la plaça Major, de divendres 18 a dilluns 21 de setembre, amb dos inclosos. Agraïm la vostra col·laboració. Disculpeu les molèsties. Aquesta era una nota informativa de l'Ajuntament de Vilafant.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per...
3: Et prometo. Va ser la primera cançó d'Ivan Herzog i amb ella es va obrir un munt de portes de l'èxit dels seus temes.
2: Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Vuit minuts i arribarem a les 10 del matí a Aitana, Conexión Psíquica.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu. Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
3: Alicia, que no vamos ya.
4: No venga aquí, que estoy trabajando, vaya vergüenza, tío.
2: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
3: Joder, para que me bajo, papá.
5: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
2: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
6: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
7: Qué mala pena.
8: Se tropezó con un escalón. Sí.
9: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
2: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
10: Deixaràs de sentir-la a prop?
1: Continguts en xarxa.
0: Mi manager quiere... Arribarem al butlletí de les 10 amb Estopa i Kiko Veneno. Jo i mi manager.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal, un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro de l'L4 i l'L11 i també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a l'R4 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alerts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la compareixença que està tenint lloc ara mateix sobre el balanç d'aquestes pluges, ha exposat que es va rectificar la previsió i que el sistema d'alerta no s'activa per advertir de què plourà, sinó de quan cal protegir-se per les conseqüències d'aquests temporals.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions encara deixen tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperar la normalitat. A banda, pel que fa a la resta d'incidències, diversos accidents compliquen també la circulació. Una a l'AP-2 a Vilarrodona, una altra a la C-32 a Premià de Dalt, a l'AP-7 a Cerdanyola del Vallès i finalment una altra a la C-17 a Manlleu. I els Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'ha incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I l'Audiència Nacional ha ordenat al govern espanyol que de moment no executi la instal·lació d'un campament per acollir prop de 1.000 migrants al port de Ceuta. La decisió respon a una mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia que reclama aturar el projecte per motius de seguretat. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els Mossos, hores d'ara, continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: 10 i 10 minuts, hem escoltat tot un reguitzell de bones cançons amb la dècada prodigiosa i arriben els Amics de les Arts. Segurament t'estimo.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 8:15, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 9:15 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Molt bones, ja hi tornem a ser aquí amb vosaltres des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM, per fer aquesta ràpida volada, aquesta ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i us costarà un bocinet de les novetats de la setmana. I com sempre, com de costum, començarem per aquestes últimes. Començarem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, primera novetat amb molta força, una de casa nostra, de Tietz.

On te deia, amb la seva línia habitual, cap home, aquesta veu enganxosa, ens arriba el seu Muevelo pa mi. Més novetats, la nova de la Karol G.

0: Yandel. ¿Cuál es la necesidad? Els quatre tracks novetats a la llista de Tietz, Wisin i Capo, la Karol G i Yandel. I ens anem a repassar així les 10 primeres posicions de la llista.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Número 10.
0: Despeguem tots el 10 amb Jameson Deluro, DJ Koja i, com no, la veu de Melody.

0: el track de Hagel, que ens acompanya al lloc número 7 de la llista. Cap al 6, ens acompanya el Baifo.
1: Número 6.
0: Quevedo.

0: Ens parlen de tots els dies de la setmana. Manuel Turizo, Elena Rous, ens acompanyen des d'aquesta posició número 4 de la llista. Vinga, som-hi! És el torn del lloc número 3.
1: Número 3.
0: I aquesta la coneixes. Tall to you!

0: Bona proposta, bon ritme. I a més, amb ganes de triomfar, perquè aquesta porta 4 setmanes i remunta des dels sets. Ens acostem en el 2 de la llista.
1: Número 2.
0: I ho fem en Lola Índigo.

0: RKLO, la Índigo, el Bachatón. Ocupen el lloc número 2 de la llista. Porten 8 setmanes i repeteixen la mateixa posició que fa 7 dies. I ara sí, ens anem a cremar els coets finals perquè arriba el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Capdavanter de la llista, aquesta Petit Oa.

Anna Maina, Lola Índigo, capdavanters de la llista. Una altra setmana, és la segona que ens acompanyen en aquest lloc, al capdavanter del Top 30. Així sona Petitoa. I fins aquí la repassada puntual que fem de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i d'aquestes 4 novetats que ens acompanyen aquesta setmana. Us espero el dimecres al vespre. Repassem la llista completa, del 30 fins a l'1. Vinga, família, a disfrutar!

Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major.

0: entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
0: Salutacions, avui és dijous 17 de setembre.
2: Comencem una nova edició del nostre informatiu local i comarcal. La Diputació de Girona reclama a Renfe que mantingui la base de manteniment de Portbou.
0: La Generalitat invertirà més de 16 milions d'euros a la terminal ferroviària de Vilamalla.
2: Agullana supera els 900 habitants, però alerta de la falta d'habitatge disponible.
0: El psicòleg Francisco Villar aborda avui a Figueres l'impacte de les pantalles en infants i adolescents.
2: I el temps, des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenya Sant Portà, Lluís Mi Pérez ens ofereix la previsió del temps.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Com dèiem en titulars, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha demanat per carta al president de Renfe que reconsideri el possible tancament de la base de manteniment de Portbou. Noguer alerta que la decisió afectaria els llocs de treball i l'activitat ferroviària en un municipi estretament vinculat al tren. La Diputació se suma així a les demandes de l'Ajuntament de Portbou i el sindicat UGT i reclama mantenir la base i assignar-hi noves càrregues de feina.
0: La Generalitat preveu invertir 16,2 milions d'euros per ampliar i modernitzar la terminal ferroviària de Vilamalla dins la nova estratègia catalana de terminals ferroviàries. L'objectiu és potenciar el transport de mercaderies per tren i adaptar la terminal a trànsits com l'automoció, els productes carnis i la mercaderia fresca. El govern també reivindica el futur de Portbou, que considera que ha de tenir un paper fonamental en el trànsit internacional de mercaderies.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Agullana ha superat els 900 habitants per primera vegada en dècades després d'un creixement que s'ha accelerat especialment des de la pandèmia. L'Ajuntament alerta, però, que la demanda d'habitatge supera l'oferta, sobretot en joves i famílies. Per ampliar el parc assequible, el consistori preveu recuperar el projecte per convertir l'antiga rectoria en habitatges de lloguer social, amb la previsió que les obres puguin començar l'any vinent.
0: El psicòleg Francisco Villar, coordinador del programa de prevenció del suïcidi juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu, oferirà avui dijous a Figueres una conferència sobre els efectes de les pantalles durant la infància i l'adolescència. La xerrada abordarà l'impacte de la digitalització en aspectes com l'aprenentatge, les relacions socials i el benestar emocional. Serà a les 6 de la tarda a l'Auditori Convent dels Caputxins en el marc de l'inici del curs escolar.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Anem cap a aquesta previsió del temps amb el patrocini de Llenya Sant Portà, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Una atmosfera que de mica en mica serà menys regirada, però no acabarà de fer net del tot a les comarques de Girona. Recordem, com no, les tempestes amb calamarsa potent que va caure ahir, per exemple, en el cas de Girona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat, o ja 65 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà. En canvi, hi va haver molts indrets gironins en els quals poc més es va mullar el terra i poca cosa més. De fet, aquest matí hem despertat amb alguns núvols una mica més abundants, no gaire pluja de moment, i aquest ambient renovat a baixar la temperatura. Serà aquesta tarda quan una altra vegada el cel quedarà més tapat i fins i tot acabaran caient alguns ruixats, no gaire importants, i avui sobretot situats a les serres del sud del Ripollès i de la Garrotxa, així com a la banda del Cabrerès i les Guilleries, per tant la comarca de la Selva. Algun xàfec també podria tornar a descarregar a prop de la ciutat de Girona. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: respiro el teu aire. I...
1: Fran Perea, Ernest Parana, el teu aire. L'Ernest Parana, que estarà demà a la nit amb nosaltres.
0: Perdo la raó.
1: Aquí a la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. La gent jove. I per tant, no et perdis, consulta tots els actes a l'aplicació.

0: Estima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
3: Atenció, nota informativa. Restricció de circulació per la Festa Major de Sant Cebrià 2026 a la plaça Major, de divendres 18 a dilluns 21 de setembre, amb dos inclosos. Agraïm la vostra col·laboració. Disculpeu les molèsties. Aquesta era una nota informativa de l'Ajuntament de Vilafant.
4: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquí tens la peça d'aquest estiu de Capo, Reina Criminal.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Clau de Sol organitza una sortida a Tarragona i Arbós per al 26 i 27 de setembre. Sortida, com sempre, a 7:45 del matí des de les Forques, a 7:45 des del Camp dels Iginiers i a 8:00 del nucli antic. Esmorzar de camí, pa amb tomàquet, embotits, vi, aigua i cafès. Arribada a Salou a l'hotel Olympus Palace. Dinar al bufet de l'hotel i per la tarda sortida guiada al Circ i Amfiteatre Romà de Tarragona. Sopar a l'hotel. Diumenge esmorzar a l'hotel. Visita a la Giralda d'Arbós. Dinar a l'hotel i tornar a Vilafant. Preu 260 euros als socis, 265 als no socis. Data límit d'inscripció 22 de setembre. Com sempre, us podeu informar o apuntar-vos al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75, al Camp dels Iginiers Lluís Riera, al 606 59 90 19, i Joan Costa, al 686 38 04 86, a les Forques Antoni Caselles, 609 45 07 41. Recordeu, sortida Tarragona i l'Arbós, 26 i 27 de setembre. Organitza Clau de Sol. Només 9 minuts perquè siguin les 11 del matí. Després del butlletí de les 11, Mercè Munt estarà amb nosaltres. Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Com sona aquesta peça, eh? És la cançó del Mundial.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 17 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitats o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Sombra, my body isn't ready. Així sona aquesta bona peça musical de Sombra.

0: Ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Arribarem al butlletí de les 11, les notícies, i després us deixem amb la nostra companya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de Les Alert, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que Les Alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviarem més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva, parc on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
4: Ràdio Vilafant. 107.3 FM. En directe.
5: En directe.
4: Mercè Munt.

Els grans, no, un dels grandíssims d'aquest país en quant a música, Antonio Orozco. I d'aquesta manera hem volgut començar i arrencar aquesta nova hora de ràdio, quan són 7 els minuts que passen ja de les 11 d'aquest dijous 17 de setembre, i cada vegada més a prop la festa major del nostre municipi de Vilafant. Molts actes per compartir plegats i amb tota la família. Passarem llista, eh? Així que no faltis. Antonio Orozco, despierta, i salutacions cordials de Mercè Munt amb tu des d'ara i fins la una del migdia. Vinga, un altre dels grans, amb una versió. Vivir así es morir de amor. La veu i la música inconfusibles de David Bisbal.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
5: Estem al mes de setembre i ja estem tots pensant o esperant i desitjant que arribin les dates. La Festa Major de Vilafant, de Sant Cebrià, el 18, el 19 i el 20. Per parlar d'aquesta Festa Major m'acompanya la regidora de festes, la Rebeca López. Benvinguda.
6: Moltes gràcies, Mercè.
5: Festa Major, no sé, primera pregunta, heu mirat la meteorologia?
6: Ai, sí, sempre estem igual amb la Festa Major, el temps.
5: Sempre ens fa patir per la Festa Major el temps,
6: Sí, perquè hem tingut calor tots aquests dies i ha sigut un juliol, agost calorós i ara estem patint ja al setembre a veure la nostra Festa Major, si tindrem sort o no amb el temps.
5: Va, segur que sí. A més, heu preparat moltíssims actes i per començar jo voldria parlar d'aquest tema solidari, perquè ens entenguem. Podem fer donatius, s'ha fet un procés participatiu per triar l'entitat beneficiària. Explica'ns una miqueta això d'on ha sorgit.
6: Doncs mira, ja, com ja altres vegades havia dit, a mi m'agradaria molt que Vilafant fos pioner en aquest sentit, a ser un referent en solidaritat, sobretot a l'àrea de festes. Penso que mentre ens ho passem bé està molt bé pensar doncs, en causes solidàries i m'agrada molt que hi hagi aquest punt de solidaritat dintre de la festa. Llavors, l'any passat vam decidir posar uns punts de recol·lecta solidària voluntaris totalment, perquè recordem que tots els actes de la Festa Major són gratuïts i això és una recollida solidària que qui vol dona i qui no vol no dona. Vam fer-ho per Sant Joan de Déu, per l'Hospital Sant Joan de Déu. I aquest any vaig parlar amb la Meritxell Novillo, la regidora de participació, que a mi m'assemblava que aquesta activitat que es fa dintre de les festes, que m'agradaria que, que s'iniciés un procés participatiu perquè la gent pogués triar quina entitat li volia majoritàriament la població de Vilafant que recollíssim els diners i els hi donéssim, no? Llavors es van triar 4 per proximitat a Vilafant o perquè ja pertanyien a Vilafant i perquè són de l'Alt Empordà, i d'aquestes 4 ha sortit guanyadora el TEA l'Empordà, que estem molt contents de que hagin sigut ells, perquè són una entitat molt, molt bona.
5: O sigui que als actes de la festa trobarem unes guardioles o podrem participar, perquè clar, això de portar efectiu a mi personalment, i molta gent ja sé que li passa, que ja no em porta. Podem participar d'alguna altra manera? Fer un donatiu d'alguna altra manera?
6: Doncs mira, ara sortirà molt pròximament a les xarxes un número de compte de l'Ajuntament, on ja es podran començar a recollir aquests donatius. A part, durant els 3 dies de la festa també hi haurà uns estants a les activitats que fem on es recollirà tant per targeta de crèdit com per amb bústies, donatius econòmica així en efectiu, i tot el que recol·lectem per les 3 vies doncs tot serà entregat a l'entitat del TEA a l'Empordà, i ells doncs ens explicaran també aquests diners dels veïns i veïnes de Vilafant en què s'invertirà.
5: Doncs molt bé, que és la festa solidària, no? També que ens ho passem tots molt bé, però també podem ser solidaris. Hi haurà de tot en aquesta Festa Major. No sé quin és l'acte que més il·lusió li fa a la regidora.
6: A mi...
5: Pregunta complicada,
6: sí, complicat. Sí, a mi tots els actes m'agraden, vull dir, tots tenen... Són coses diferents tot, i tant m'agrada un vermut com m'agrada un concert, com m'agrada una marxa nòrdica d'esport, però per mi... la gent que amb aquesta d'obstacles...
5: Que això és novetat, no?, del diumenge a la tarda.
6: Penso que pot ser molt divertida per les famílies i bueno, per tots els públics, vull dir, penso que pot estar molt, molt divertit.
5: A més, aquest any tindrem pubilla de Vilafant, no?, perquè s'ha recuperat aquest pubillatge, que això també fa festa major, no?,
6: sí, bueno, això també, bueno, és una manera, és un acte arriscat, no?, perquè fa molt d'anys que a Vilafant no es feia, però s'ha volgut recuperar. Molts de pobles sembla que torna a haver l'interès.
5: S'està reeixint una mica,
6: sí,
5: no?
6: Sí, sembla que torna a haver l'interès de l'Areu i la Pubilla i bueno, es va pensar que, bueno, que podia ser maco tornar-ho a recuperar, a veure si també els joves, és veritat que ara hi ha interessos diversos i...
5: És que hi ha moltes coses.
6: Clar, i bueno, s'ha d'intentar reconnectar novament amb aquesta tradició, a veure si el jovent s'interessa i els hi ve de gust de participar.
5: I tenim un pregó que comença la festa major, que aquest any bueno, jo l'any passat no me la vaig saltar, però no sé com la vau fer. També es farà a l'Ajuntament, sembla, el pregó, que no serà el cau com estàvem acostumats en els darrers anys, no?
6: Sí, aquest any farem a l'Ajuntament, farem tant l'elecció de la pubilla i l'hereu com la concentració dels capgrossos, on tota la mainada que hagi fet un capgross a casa doncs l'ha de portar, perquè bueno, fem com un petit concurs que tothom guanya.
5: Fer un capgross, sí, és molt divertit, o sigui que s'animin, sí, la gent, no?
6: Sí, que s'animin sobretot, bueno, els petitets, que venen amb molta il·lusió del seu capgross i bueno, tenim un detall per tots, tothom guanya, i a més ens agrada molt veure aquestes manualitats tan xules que han fet, i allà es retroben aquests capgrossos que venen de cada casa amb els gegants, no?, de la colla dels Rajolers i els Grallers, que també és molt maco, i també allà mateix a l'Ajuntament farem el pregó, i després quan tot això ho hagin fet doncs començarà la cercavila, que ens portarà directament cap al Vilafant Fest.
5: Clar, la Vilafant Fest, que és una nit que organitzen els joves, però és per tothom, que sí, ningú es pensi que només és pel jovent.
6: Sí, home, clar, organitza la Revolució Jove, home, per suposat, perquè els joves puguin disfrutar de la festa, però els més grans també estan convidats, només faltaria.
5: Jo, amb lo bé que m'ho passo, jo ja no sóc jove tampoc, ja m'ho han deixat ben clar, no?, la gent, o gent de la meva edat, no?, que bé, s'ho passa bé, no?, grups, doncs, més de versions, no?, que s'ha apostat a aquest any, i també hi haurà això, la tronada major, que li heu dit, que és el petardasso, no?
6: Sí, com un xupinasso, no?, vindria a ser, bueno, la sortida de la festa major, on serà amb aquest acte que ha preparat la Revolució Jove també, i ho farem des del pàrquing de sorra de l'església, doncs allà es farà el Vilafant Fest i hi haurà la sortida de la festa major.
5: I el dissabte serà apoteòsic, que no pararem.
6: No pararem. Està ple d'actes, bueno, matí tarda, tenim de tot. Bueno, us convido a que mireu a la programació, que tant la trobareu a les bústies com a les xarxes, com la trobareu, bueno, exposades als diferents panells informatius, als comerços, perquè bueno, hi ha moltes activitats d'esport, hi ha durant el dissabte, hi ha bueno, matinal esportiva, hi ha marxa nòrdica, hi ha portes obertes per provar el volei platja, hi ha també la possibilitat de fer zumba amb Safit, que també estarà a l'Àgora. Després tindrem jocs de taula, que matí i tarda al Centre Cívic de les Mèlies Ossificció farà jocs de taula per les famílies. I tindrem al matí també el circuit viari de bicicletes.
5: Molt esportiu, però també cultural, perquè tenim la visita guiada també a Palol.
6: Sí, sí. La visita de Palol, la gent que s'apunti a venir a la marxa nòrdica, que no cal apuntar-se, és només anar-hi, anar al punt de trobada i ja hi pots participar. Doncs sortirà des de l'Àgora i tothom que vagi a la marxa nòrdica, com que acabarà més o menys cap a la zona de Palol, doncs s'hi podrien afegir a la visita teatralitzada.
5: Que a més s'ha fet amb el taller de teatre, no?, que durant l'estiu, sí, o sigui que seran vilafantencs que faran teatre, no?, també.
6: Sí, serà una barreja de teatre i de patrimoni, no?, perquè la gent conegui una miqueta Palol Sabaldoria, no?, i la història, i bueno, penso que que està molt xulo, no?, de veure.
5: I a la tarda tenim una de les coses, tinc entès que Vilafant és bastant pioner amb el tema de la baixada de carretons, perquè m'he trobat amb amics així que em diuen, oh, el meu poble també ho fan, i jo dic, mira que Vilafant és la 17a edició, Déu-n'hi-do, no?
6: Sí, sí, home, 17a ja tenim...
5: L'any que ve majoria d'edat, eh?
6: Això mateix, haurem de fer alguna cosa especial l'any que ve, perquè la majoria d'edat s'ha de celebrar sempre. Però sí, 17a edició, hi ha una edició, bueno, com tu dius, ja molt avançat, la baixada de carretons de Vilafant, molt de veterans també de baixades de carretons, i bueno, és tradició ja al nostre poble, no? I disfrutarem molt perquè, bueno, sempre preparen baixades amb molt espectacles i, bueno, divertides, no?
5: I sempre amb seguretat.
6: Ai, sí, sisplau. És l'activitat que, bueno, per mi és més...
5: Amb la que més pateix, no?
6: Sí, sí, sí, sí, perquè, clar, no vols que ningú es faci mal, sobretot, és el més... Bueno, ja tenim allà un bon despliegue d'entrar a l'ambulància, bueno, la preparació de... Bueno, ja hi han posades tot el ballat pel
5: aquests
6: públic.
5: Aquests dies ja hem vist les tanques, eh?
6: Sí. Ja comencem a, bueno, normal, perquè clar, és aquesta activitat, doncs, ha d'estar molt al màxim de segur en el que baixa.
5: Quina edat és la mínima per poder baixar? Vull dir, pot baixar tothom? No sé, els nanos que allò que els agrada construir, potser es construeixen un carretó, potser ells no poden baixar si són molt, molt jovenets. A partir de quina edat?
6: No, ja tenim una normativa que està penjada a la web i que també la gent que s'apunta la pot comprovar. Abans d'apuntar-se ja pots llegir les normes, no? El pantaló llarg, el casc. Ja venen totes les normatives, no? I menors d'edat, no. Em penso que és a partir de 12 anys, ara de memòria, 12 anys. I si són menors, que són 12, 13, han d'anar acompanyats d'un adult. Diria, bueno, s'ha de repassar les bases en allà, però tu, en principi tothom pot participar, però bueno, certa edat, perquè nens petits...
5: Clar, clar, no... jo per això ho preguntava, no? Perquè clar, els més menuts, doncs millor que la gaudeixin des de fora, no? Mirar-la,
6: sí,
5: fer fotos...
6: Els petits és per disfrutar-la i ja està, mirar-ho. A més, ja, ells ja tenen tota la tarda infantil.
5: Exacte, exacte. I després dels carretons ens anem a la tarda infantil, que hi ha de tot.
6: Sí, sí, la tarda infantil la farem al Parc de l'Era, el casc antic, i hi haurà un espectacle de danses esbojarrades que és la festa Chachipiruli, o sigui, no sé com
5: s'ha dit. Amb aquest títol jo auguro diversió,
6: però penso que els nens ho passaran molt bé. També hi haurà berenar popular, hi haurà dos estants de pintacares i després hi haurà diverses taules de jocs de fusta, que jo penso que també s'ho passarà molt bé la gent. Seran com, bueno, diferents zones de joc i la música també per tothom. I, bueno, i els nens aniran, bueno, del berenar, doncs els pintacares, després per als jocs de taula i, bueno,
5: i l'altre
6: tot com dinamitzar tota la part de la
5: exacte,
6: plaça.
5: I l'altre costat del poble, la plaça Major, el ball de tarda, no?
6: Exacte, i a la plaça Major, ben bé al costat a les 8 de la tarda, doncs tindrem el concert de tarda amb l'Orquestra Meravella.
5: Grans orquestres, L'any passat vau tenir la Bisbal, ara la Meravella, Déu-n'hi-do.
6: Que molta gent diu, és mitja orquestra o és orquestra sencera? Orquestra sencera. Ens han passat que són 24, o sigui que...
5: Déu-n'hi-do.
6: No sé quanta gent vindrà, però és l'orquestra al complet. Vull dir, per la gent que m'ho pregunta, que és força gent, m'ho pregunta al carrer, és l'orquestra sencera.
5: I superem, llavors, superem.
6: Home, haurem de sopar, perquè l'AFA del Sol i Vent, doncs,
5: ja tens el tiquet.
6: Ja, mira, havia pensat que avui l'he de recollir, perquè si no després podem me'n quedo sense i tinc que poder sopar, que si no què?
5: Això que poden comprar els tiquets en diferents comerços,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, mira, el pots comprar al Bar de l'Era, a Can Morera, a Mascotes a Punt, a la Farmàcia Gómez o al Forn de la Plaça.
5: Per tant, fàcil.
6: Per tant, hi ha diferents llocs on es poden comprar i, bueno, venir al sopar, que estarà boníssim, estarà allà al costat.
5: Aquí a la plaça.
6: Ho fem al pàrquing de sorra, a l'església, que està molt bé perquè es podrà veure el concert, després sopar allà tranquils i més tard hi ha el ball, o sigui que i qui no vulgui anar al ball doncs pot quedar allà xerrant i sempre un sopar popular, doncs fa goig per parlar amb els amistats.
5: Sí, és que la festa major és per trobar-se, no?
6: Per trobar-se, per xerrar, estar a gust, no? A l'aire lliure, sopar, si ens fa bona nit.
5: Sí,
6: i esperem
5: sí.
6: Esperem que sí, que no veurem els dits, doncs estarem allà superbé.
5: Sant Cebrià ho està negociant. Això. I després a ballar, una mica de ballaruca i a descansar.
6: Exacte.
5: Perquè el diumenge segueixen
6: les
5: coses.
6: De bon matí ja els grellers ens estan despertant amb les matines.
5: Sí, sí, sí. Que són molt matiners, com diu en Toni, matiners.
6: Matiners. A les 8 del matí ja passaran la colla de grellera de la colla de la gegantera. Doncs ja passaran per tot el casc antic.
5: S'ha consolidat, perquè fa dos o tres anyets, no?, que s'està fent.
6: A l'inici d'aquest mandat, sí, es va començar. Sí, sí.
5: Que està molt bé, també, sí. Que per començar el dia amb energia.
6: Sí, bueno, sobretot pel que s'ha quedat fins l'última hora del bar i de tot, sí. Sobretot per aquest.
5: Segur que es desperta amb moltes ganes. Després també tenim més actes, o més tradicional, no? El diumenge potser és com més tradicional, sí. Missa...
6: Sí, la missa la farem al matí, a les 10, que estarà en Josep Quer, que sempre ens posa la música a l'ofici solemne, i després hi haurà tornejos diversos d'esports, torneig de futbol sala, torneig de voler platja, hi ha una matinal de padbol que es fa nova aquest any, i bueno, tot això directament ja ho gestionen els esports,
5: a les entitats esportives, les
6: entitats esportives, i la matinal de padbol també hi ha una inscripció, hi ha un número de WhatsApp on inscriure's, que ja surt dintre del llibret, vull dir que qui li interessi també només és apuntar-se per aquest WhatsApp. Després hi tindrem a la plaça Major les sardanes a les 11, que ens ve la cobla dels Banyuls.
5: Clar, que ens toca agafar gana per el que ve després.
6: Exacte.
5: Que a mi m'agrada, aquesta activitat és de les que més m'agrada, el vermut, amb les pomes...
6: Sí, les sardanes aquest any ens coincideix amb, tant a la plaça Major hi hauran sardanes, vale? I alhora a les 11 al CAU hi haurà ioga pels nens, vale? Que vam preguntar a la professora de ioga si era compatible això, i va dir, és molt compatible, vull dir, els nens ho passaran molt bé perquè és a través d'un conte que faran ioga. Per tant, totes aquelles famílies també que no sàpiguen ara què faré el matí del diumenge, doncs venir amb els nens a fer ioga.
5: Clar, i els nens fan ioga i els pares se'n van a ballar sardanes.
6: Exacte.
5: Fantàstic. No hi ha millor pla per després acabar un vermut, tastar les pomes, és fantàstic.
6: Home, després farem un vermut popular que no faltarà de res perquè, bueno, cada vegada intentem que sigui més complet.
5: Pregunta compromesa. La regidora de festa sap fer pomes de relleno?
6: Mira,
5: de festa major?
6: Si ets regidora, m'he volgut apuntar al taller que es farà el dia 14.
5: Sí.
6: Però primer es fa l'hora que la regidora té reunió, és molt mala hora. Segona, que si vaig al taller després he de fer les pomes i he de participar activament a la parada de les pomes. I què em passa? Que com també estic preparant el vermut, doncs més incompatible.
5: Però clar, jo preguntava si les sabies fer, no si participaries.
6: Sí, fer-les sabria, sí? Fer-les, però sí? Ni tinc temps per fer-les, ja. Quasi ni menjar-me-les.
5: Esperem que no es perdi això, perquè
6: allà preparant-me el vermut.
5: Esperem que no es perdi, perquè molts pobles d'aquí de l'Empordà doncs és molt, sí, tradicional, i sí, que no es perdi mai perquè és una cosa típica.
6: Sí, sí, bueno, és una tradició...
5: Amb galeta o amb carn?
6: Molt nostra. Jo prefereixo amb galeta. Ai. Jo sóc de dolç, però...
5: A més que la carn també m'agrada.
6: Sí, però carn i poma, tothom que li agrada diu que li enganxa molt la carn amb la poma. Bueno, també, jo... m'agrada més amb
5: de galeta. A casa les,
6: sí,
5: fem de galeta.
6: A mi m'agrada més de galeta. A mi m'agrada més la poma de reina o de postres. Però hi ha gent que li agrada realment de vermut.
5: Sí, sí.
6: Que sigui de carn.
5: Qui no ha fet una botifarra dolça acompanyada d'una mica de poma.
6: Per això, que hi ha gent que li agrada com de vermut i que amb una copa de vi. Vull dir que hi ha gent que li agrada això.
5: Això ho podran fer el diumenge ho podran fer. I llavors ja ens anem cap a la tarda, que déu-n'hi-do, també no parem, eh?
6: Sí, a la tarda tindrem doncs aquesta gincana d'obstacles que parlàvem al principi. Ho farem a la zona dels pins de la piscina, doncs a la part més de baix de tot. Hi haurà tota allò habilitat de zona de pàrquing, vull dir que tothom que vingui en cotxe pot aparcar per allà sense problema. I farem una gincama que seran 18 mòduls gegants d'inflable. Has de començar per un costat i anar saltant totes les proves, com un humor amarillo que seria. Anar fent totes les proves i passar tots els 18 mòduls i donar la volta. Hi ha 3 hores d'activitat d'inflables d'aquestes.
5: Uau, o sigui que els nens poden anar fent voltes... Però nens i els adults,
6: no,
5: també...
6: No, tothom.
5: Els adults també podem...
6: És una activitat familiar, vull dir, pot participar adults i nens.
5: Sí, però bueno, quedarem molt en ridícul els pares, no?, si no estem en forma, els nostres fills...
6: Home, en forma s'ha d'estar segur, perquè un cop entris els 18 mòduls s'han de passar.
5: O sigui, no pots tornar enrere, no?
6: Clar. Wow. Llavors has de venir preparat amb roba esportiva i amb ganes de saltar i moure't, això està clar. Ja es farà tot l'esport del
5: diumenge.
6: Bueno, per
5: baixar tot el que hem consumit durant la festa major,
6: tot
5: és fantàstic.
6: Tot el vermut es crema a la tarda.
5: I també tenim doncs el playback, no?, de la gent gran, no?,
6: sí,
5: del Clau de Sol.
6: Sí, faran el seu playback d'aires de festa, que bueno, cada any el renoven i fan cançons diferents i actuacions diferents, i ho faran aquí a la plaça Major a les 6 de la tarda el diumenge.
5: I també hi ha partit de futbol, vull dir que aquí els que els agrada l'esport podran també anar a veure el Vilafant, sí, al Vilafant.
6: Sí, també el partit de la quarta catalana, que el fem al camp municipal de futbol, també a les 6 de la tarda. Qui li agradi més l'esport, cap allà. Qui li agradi més l'aventura,
5: cap als inflables.
6: Qui li agradi més la música i el relax, cap al playbacks de Cau de Sol.
5: Han de venir a Vilafant aquest cap de setmana del 18, 19 i 20, perquè és que hi ha de tot per tothom, vull dir que no hi ha excusa, no?
6: No hi ha excusa, heu de venir a Vilafant i disfrutar de la nostra festa major.
5: I a més, una cosa que vaig veure l'any passat molt xula, que repartiu uns mocadors. Aquest any també n'hi hauran?
6: Sí, aquest any repartirem mocadors. N'hem comprat més que l'any passat, perquè l'any passat és que volaven, vull dir, la gent els hi feia gràcia.
5: Home, està
6: xulo. També és xulo perquè es pot col·leccionar. Ja tenim el primer de l'any passat, que era com un beix, i ara aquest any és en blau, que està molt xulo.
5: Ah, aquí desvetllant aquí el color,
6: sí.
5: Eh?
6: Sí, bueno.
5: No hem desvetllat el pregon, pregonera.
6: No, tampoc, no, ja es dirà.
5: Sí.
6: Ja es dirà.
5: Guardem alguna cosa guardem de sorpresa cosa perquè la gent
6: no,
5: tingui al·licient.
6: És blau, aquest és un blau marí molt maco. Blau marí, clar.
5: I a més a més, aquest any tenim la bandera de Vilafant, que la podem anar a buscar i penjar-la per la festa major.
6: Sí, ja fa uns dies que a l'entrada de l'Ajuntament, a la recepció, ja les estan donant, hi ha una bandera per família, per habitatge. Vull dir que qui vulgui anar
5: aquí la ràdio ja està penjada.
6: Per engalanar bé
5: el balcó, no? I fer més,
6: no?
5: fer més poble,
6: festa,
5: no?
6: Fer més festa major, doncs ja es poden recollir.
5: Doncs aquí a la ràdio la tenim penjada, animem a tothom a que la pengi i que tothom tingui molt i molt bona festa.
6: Oi, tant de bo que sí, i que faci bon temps.
5: I tant, així serà. Moltes gràcies, Rebeca López, com a regidora
6: sempre,
5: de festes.
6: Gràcies.

0: regidora de festes, en Rebeca López. Aquest cap de setmana no te'l perdis.
1: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
4: Saps aquest lloc on sempre tornes?
5: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
4: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
6: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: En sèrie.
9: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
8: Les millors ficcions.
9: Els millors relats.
8: Les estrenes més espectaculars.
9: El retorn de les sèries més esperades.
8: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
9: En sèrie, amb l'Ali Giné.
0: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana post-emis, dels quals en parlarem de seguida. Abans, però, comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera.
10: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
0: I ho fem des d'aquest dimecres. A Disney s'hi estrena City of Blood.
11: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
12: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
13: Hay una guerra en las calles.
14: Phoebe!
0: La ficció ens situa a una hipotètica ciutat-estat de Berlín on la criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destruït pel canvi climàtic.
14: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre? Vamos a cazar.
0: Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. I enmig d'aquest escenari, una raça de vampirs pugna per aconseguir el poder polític.
15: ¿Ha venido aquí por negocios?
16: Busco capital, sí.
15: Aquí predominan las fiestas.
16: Me gusta porque así puedo pasar tiempo con usted.
0: També des d'aquest dimecres a Netflix hi arriba la primera temporada de La Muñeca.
17: ¡Fuera!
0: I Inspirada en la clàssica novel·la polaca de 1890, la sèrie ens presenta una història d'època romàntica on el protagonista s'enamora d'un aristòcrata i dedica la seva vida a conquerir-la.
17: ¿Qué estás haciendo?
18: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
0: Encara dimecres, a Apple TV s'hi estrena la sisena temporada de Slow Horses.
17: Será coincidencia.
18: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte de mí últimamente?
17: Oh, cállate.
0: Torna aquesta sèrie d'espionatge protagonitzada per Gary Oldman, que segueix un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànica que treballen per una secció de l'MI5 de fenestrada.
19: Welcome to our volunteer experimental lessons for criminal recovery opportunities.
0: Més propostes de dimecres a Disney, de nou amb l'estrena de Mínima Seguridad.
20: She was a little mite.
0: Es tracta d'una comèdia que ens situa en una presó on que suposadament es garanteix l'ordre i la disciplina, però, en canvi, els que dirigeixen el centre són els primers en saltar-se les regles.
21: ¿Quién eres?
22: Francis Neely, 124 de West Dave en Chicago. Exsargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí. Quería ahorraros el trabajo.
0: I la darrera estrena d'aquest dimecres és a Amazon Prime, amb Neigli.
22: ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
23: Tengo formación en esto.
22: No tanta como yo.
0: La sèrie està protagonitzada per Maria Stenn, interpretant una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigació especial 110 de l'exèrcit.
23: Has estat ocupada. Dispara.
0: Quan s'assabenta que una bona amiga del passat ha mort en un suposat accident, s'obsessiona per fer justícia.
24: ¡Venga! ¡Vamos!
25: ¿Qué era eso?
0: Dijous a Netflix torna amb la temporada 2 Stranger Things, Relatos del 85.
26: Nunca había visto una flor florecer así en invierno.
27: ¿Qué es eso?
0: Nova entrega del primer derivat de Stranger Things, ara en format animat. La ficció ens situa a l'hivern de 1984-85, que va transcorrer entre la primera i segona temporada de la sèrie original.
28: Un fantasma? ¿Vosotros de qué vais, frikis? Esas flores tienen toda la pinta de ser de ahí.
0: En aquesta ficció tornen els nostres herois, però ara de forma animada.
29: La recuperación es algo fundamental para el proceso. Es como cuando una crisálida se convierte en mariposa.
0: I no ens movem de Netflix, dijous també hi arriba Belleza Plástica.
30: Ojos, nariz, mandíbula, todo lo tiene operado. Es difícil encontrarle algo natural.
31: Aquí viene la mano de Dios.
0: Es tracta d'una ficció coreana que segueix una exitosa cirurgiana d'urgències a qui introdueixen en la cosmètica medicinal i que topa amb una altra doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig del glamour.
32: Esta casa sois un enigma para mí. Y tú la que más...

0: ser assassinats a cops de destral un matrimoni a la seva pròpia casa.
1: Un cuchillo es demasiado fácil. Y un rifle, una muerte demasiado dulce.
2: No, ya sé cómo lo haremos.
0: La principal sospitosa va ser la filla del marit, que va acabar asseient-se al banc dels acusats pel doble crim. Encara que va ser absolta, el crim no es va arribar a resoldre mai.
3: Parece que Bukchon ya rebosa aires de primavera. Y mi corazón hace lo mismo, pues os echo mucho de menos.
0: Divendres també a Netflix hi trobem El Escándalo.
3: Sook será la concubina de mi señor. Que el vientre de esa joven flor se hinche con un hijo.
4: A una mujer como esa viuda
3: lleva más de 20 años protegiendo su virtud.
4: Comparada con una joven inmadura, una mujer marcada por el destino tiene mucho más encanto.
0: Estem davant una ficció japonesa en què una proposta secreta desencadena passions prohibides entre una noble brillant, un famós seductor i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
5: We have to go.
6: They're looking for me, not you.
0: I dissabte, finalment, la segona temporada d'Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus.
6: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since.
0: Torna a la prequela d'Outlander, que explora la vida i relació dels pares del personatge de Claire i dels pares del personatge de Jamie. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és un especial Premis Emmy. I és que tenim tres noms triomfadors i un que s'alça per sobre de tots, el de La maldició de Widow's Bay, amb 14 Emmys.
7: Soy Tom Lofty.
8: Encantado, Tom. Arthur.
7: ¿Te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
0: Entre altres guardons, s'ha fet amb el de millor sèrie de comèdia i menció especial tenen els guardons merescudíssims del seu protagonista, Matthew Rhys, i els d'actor i actriu de repartiment.
7: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
0: La trama, recordem, arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteriosos no resolts.
7: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
8: ¿Hubo canibalismo?
7: No.
0: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on de manera sorprenent els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
9: Empieza el festival.
0: L'altra gran guanyadora de la gala ha estat un cop més el drama mèdic The Pitt, que ha empatat a 7 guardons amb DTF Sant Lluís.
10: Tengo ideas para mejorar el departamento.
11: Vale, a ver.
12: ¡Dejadme salir!
11: ¿Quieres comentarme tus ideas?
0: A The Pitt es combina l'acció i el realisme d'un servei d'urgències d'un hospital públic de Pittsburgh, amb els drames personals dels seus protagonistes, però alerta perquè no estem parlant d'una anatomia de Grey, sinó de l'autèntica successora de l'aclamada Urgències.
10: ¿Hoy es tu último día?
11: Por un tiempo, sí.
10: Querrá dejar viejos fantasmas atrás.
11: Tendrás mucho tiempo para reflexionar. ¿Tú te ves capaz?
0: 30 anys després de la sèrie original, The Pitt es converteix en un immillorable relleu. Bona prova d'això és que el mític doctor Carter és aquí el protagonista indiscutible d'aquest drama, i és que Noah Wyle, l'ànima de The Pitt, ja no és el jove doctor inexpert d'urgència, sinó que aquí interpreta un cap de servei d'urgències ja veterà. Un professional amb cicatrius, molts coneixements, però també molts fantasmes que el torturen fins al punt de presentar un quadre mig depressiu.
13: The autopsy is going to say heart attack.
14: Excuse me.
13: What can I do for you?
14: Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
0: The Pitt, com dèiem, ha empatat amb una altra ficció, en aquest cas la minissèrie que sorpresa a tothom i que es pot veure a HBO Max.
15: I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people.
0: Parlem de DTF Sant Lluís, una minissèrie sobre un triangle amorós entre tres adults que experimenten el malestar de la mitjana edat i que porta a un d'ells a la mort.
16: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.1.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les pluges intenses d'aquestes darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home ha mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera a Olivella, al Garraf, quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers van localitzar el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants a la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen, com ara afectacions a les línies de metro L4 i L11 i també les línies R6, R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i a L4, L2, L2 Nord i L11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
5: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen, per tant no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
4: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, encara ara hi ha afectacions a la C15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de cobre en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i, de fet, justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards a causa d'un robatori, en aquest cas a l'Aragó. I també mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les pròximes setmanes per tal de detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP-100, la T11 i també la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil i també fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I 10 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una fuita d'àcid fòrmic en un contenidor que transportava un camió al polígon industrial de Santiga a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La fuita ja està continguda i s'està a l'espera del transvasament i Protecció Civil ha posat en prealerta també el Pla Transcat. I pel que fa en societat, un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna també que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport.
3: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM. En directe.
2: En directe.
1: Mercè Munt.

música, ritme i amb moltíssima energia estrenem i també obrim aquesta nova hora de ràdio per tu a través del 107.3 de Ràdio Vilafant en aquest dijous 17 de setembre. News, Night Shift.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 17 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitatge o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9 euros amb 39 al quilo. Sempre les millors promos.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

seves cançons i interpretacions musicals. Coneixes sobradament, el seu nom és Taylor Swift, i així ha sonat aquests últims gairebé 4 minuts de música i de ràdio amb el seu Opalite. I així és com gaudim de bones propostes musicals a través del teu dial, les 24 hores del dia.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa Major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació...

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre advocat, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, avui quin dret ens portes?
2: Avui parlarem d'un tema d'una enorme transcendència humana, social i també jurídica, que per això som aquí, que és la regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs, també coneguda com l'avortament. Per tant, vagi per endavant que l'objectiu d'aquesta secció d'avui no és ni moralitzar ni prendre partit davant de cap posició, sinó que la meva funció és merament divulgativa, per d'una manera tècnica i estrictament objectiva explicar a dia d'avui quina és la realitat jurídica que tenim a l'Estat espanyol. Per tant, quin és el seu funcionament i quines paradoxes es generen en el sistema en relació, com deia, a l'avortament. Perquè se'n generen, com en tants altres drets, oi? Per tant, darrere de cada posicionament ideològic sabem que hi ha una arquitectura normativa, doncs, que defineix què podem fer i què no podem fer en cada moment. Aleshores, per entendre aquesta importància de la claredat de les normes, vull que comencem analitzant la realitat recent. En aquest cas ens situem a l'any 2010. En el govern socialista de l'època aprova una nova llei que canvia el model d'avortament que regia fins aleshores a l'Estat espanyol. En parlarem tot seguit. En aquest cas, un grup de més de 70 diputats del Partit Popular al Congrés dels Diputats presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles d'aquesta nova llei aprovada, en considerar que vulneraven la Constitució. A partir d'aquí comença un llarg camí, més de 13 anys.
1: Més de 13 anys,
2: esperant resposta de l'alt tribunal sobre la constitucionalitat o no de tots aquests articles que el PP va enviar al Constitucional, no? D'aquesta nova llei que flexibilitzava l'avortament.
1: La justícia és lenta, eh?
2: I a vegades deixa de ser justa en ser tan lenta. Aquest és un dels problemes. La lentitud fa que certs processos, a parer meu, això sí que és una opinió personal, redueixin les garanties del sistema. Perquè què no ha passat en 13 anys, no? És una barbaritat.
1: De fet, l'incertesa que et genera, no?, durant tots aquests anys.
2: Anava a dir, la incertesa en aquest procediment, clar, és que durant més d'una dècada estem parlant de que milers de dones, de metges, d'hospitals i de clíniques han estat prenent decisions, d'acord amb una llei vigent, evidentment, però que es troba sota l'ombra constant de la possible inconstitucionalitat. Aleshores, ostres, compte, perquè l'allargament i la dilatació indeguda dels procediments a vegades desvirtua el quid de la qüestió.
1: Clar, doncs anem a desgranar, no?, una mica què ens diuen les lleis, quin marc legal tenim en el tema de l'avortament.
2: Doncs més enllà de, et deia, no?, aquesta llei que es va aprovar l'any 10 i també la que regia anteriorment, el que tenim és jurisprudència, per tant, aquella acumulació de sentències tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Suprem, que ens indiquen com hem d'interpretar la norma i com s'ha d'entendre, com els tribunals han d'entendre, no? Ens remuntem a la sentència 53 de 1985, molta gent la coneixerà, durant l'època de Felipe González es va aprovar el conegut com Llei de Supòsits. L'any 85, com deia, el Tribunal Constitucional va dictar una resolució clau on va validar aquesta primera despenalització parcial de l'avortament a l'Estat espanyol, a través de la llei orgànica que es va aprovar l'any 85. Aquella llei de l'any 85, la Llei de Supòsits, no reconeixia l'avortament com un dret, estrictament, sinó el que feia era despenalitzar-ho com a delicte, que en aquell moment estava en el Codi Penal, perquè es considerava un homicidi, en tres supòsits. És a dir, no era penalment responsable el qui practicava l'avortament, en tres supòsits. Greu perill per la vida de la mare, un embaràs a causa d'una violació o una probabilitat que el fetus nasqués amb greus malformacions físiques o psíquiques. Aquests tres supòsits són els de l'any 85. I el Tribunal Constitucional, amb la sentència que us mencionava, el que va dictaminar va ser que el fetus, el no nascut, el nasciturus, no era titular del dret a la vida, que és un dret que tenim reconegut com a dret fonamental a la Constitució, a l'article 15. Perquè considerava que la personalitat jurídica, és a dir, aquesta condició, s'adquiria amb el naixement.
1: Per tant, és en el moment en què naixem que comencem a tenir aquest dret a la vida.
2: a tenir aquests drets. Això ho diu la sentència de l'any 85. No obstant això, el Tribunal Constitucional va determinar que el fetus sí que constituïa, és a dir, el no nascut, el que està dins la panxa de la mare, sí que constituïa un bé jurídic constitucionalment protegit. Se l'havia de protegir, d'alguna manera.
1: Per tant, no té cap dret, però s'ha de protegir.
2: D'alguna manera, exacte. Per tant, l'Estat aquí el que deia és hi ha una obligació activa de protegir la vida en aquesta fase prenatal, abans del naixement. I per tant, com a conseqüència d'aquesta premissa, el tribunal el que va fer és declarar que un model d'avortament totalment lliure, per simple voluntat, i no en els tres supòsits que hem mencionat, seria inconstitucional perquè deixaria el fetus completament desprotegit. Any 85. Val? Passen molts anys, fins a l'any 23, perquè la llei s'aprova l'any 10, 2010, i fins al cap de 13 anys, ho dèiem a l'inici, doncs que no s'aprova la llei de terminis, que s'aprova l'any 10 i tenim resolució dels Constitucional l'any 23. Per tant, gairebé 25 anys després, no, 25 anys després, no,
1: no molts més.
2: Molts més. Bueno, 25 anys després en el cas de l'aprovació de la primera llei, això sí, i n'hi sumem 13 més per la resolució del Constitucional. Clar, aquí el panorama canvia radicalment amb aquesta aprovació l'any 2010, on es deroga, s'elimina aquella llei de supòsits i s'introdueix un sistema de terminis que seria homologable, si fem una visió comparada, a molts dels nostres veïns europeus. Per tant, aquests, després de 13 anys, el ple del Constitucional dicta aquesta sentència, la sentència 44-2023, on avala, sí, avala la constitucionalitat d'aquella llei del 2010, que el Tribunal Constitucional, que el Partit Popular va portar al Tribunal Constitucional. Per tant, ja teniu la resposta. Sí, la llei del 2010 s'avala. I aquesta sentència suposa un canvi de paradigma en dos grans eixos. En el primer eix, perquè el Tribunal Constitucional ja no parla simplement d'excloure la pena de presó en aquells tres supòsits, sinó que l'avortament passa a ser considerat un dret lligat a l'article 15 de la Constitució. Això és fonamental. L'article 15 ens parla del dret a la vida, de la integritat física i moral. Per tant, un dret fonamental, perquè està en la primera secció de drets de la Constitució, especialment protegits. Per tant, es diu que la decisió sobre el propi cos i el projecte de maternitat està directament vinculat també a la dignitat de la persona i al lliure desenvolupament de la personalitat. Article 10, preàmbul de la Constitució. Per tant, negar de manera absoluta aquesta capacitat de decisió, diu el tribunal, que seria una mena d'instrumentalització o de maternitat forçada de la dona contrària a la Constitució. I per tant, segon gran eix que estableix aquesta sentència de l'any 23, ens diu que s'avala aquesta interrupció durant les primeres 14 setmanes de l'embaràs, que és constitucional en aquest període, i argumenta que aquest model no desprotegeix el fetus, sinó que garanteix un equilibri raonable. Això és el que diu la resolució final. Però el Tribunal Constitucional configuren 11 magistrats. I malgrat hi va haver aquest aval, la decisió no va ser unànim. Va ser una, per això deia, un tema doncs, que encara a dia d'avui cueja. Va haver-hi 4 vots particulars. Els vots particulars és quan, davant d'una decisió, el magistrat diu, ep, jo discrepo, ho fonamento i, per tant, malgrat s'aprovi, jo vull deixar constància de la meva opinió contrària. Doncs n'hi va haver 4 d'11. No és la meitat, però és una part considerable, que van argumentar que el Tribunal Constitucional el que no s'havia limitat a decidir si la llei s'ajustava a la Constitució, que és el que li havien demanat amb aquest recurs, sinó que va crear ex novo, és a dir, del no res, una mena de dret fonamental a l'avortament que el legislador, el que va crear el constituent, el que va crear la Constitució, no va contemplar. I que, per tant, si vostè vol incloure-ho, escolti'm, canviï la Constitució per les vies que toca i incorpori-ho. Però si no, el Tribunal Constitucional el que no pot fer és incloure drets amb drets ja existents. Valgui una mica la redundància, no? Per tant, també van argumentar més que aquest sistema de terminis lliures fins a la setmana 14 sí que deixava el fetus desprotegit d'una manera efectiva. Aquesta era la consideració. Però la pregunta que segurament molta gent de la que ens escolta es farà és Què permet la llei actual?
1: Clar, és el que t'anava a preguntar jo ara, no? Perquè hem anat confent salts ara això així, després el Tribunal Constitucional diu una cosa, després tenim aquests jutges que no volen el mateix. Com ha quedat tot plegat?
2: Tot plegat ha quedat que la llei del 2010 és constitucional i que, per tant, el que se'ns permet fer és que fins a la setmana 14 l'avortament és lliure a petició de la dona. Uh-huh. Punt número 1. Punt número 2. De la setmana 14 a la setmana 22, aquí sí que s'exigeixen causes mèdiques, greu perill per la vida de la mare o probabilitat de que el fetus neixi amb malformacions físiques o psíquiques. Ens en recordarem una mica d'aquells supòsits que parlàvem. Si es produeixen, també es podria practicar aquesta interrupció. I més enllà de la setmana 22, només seria legal si es detecten anomalies que són fatals, incompatibles amb la vida o una malaltia incurable que haurà de confirmar un comitè mèdic. Uh-huh. Ens trobem aquí. Val? Això és el que ens permet la norma.
1: Per tant, fins a 14 dies tenim per
2: setmanes.
1: Avortar de manera... Perdó, setmanes. Fins a 14 setmanes per avortar de manera lliure, sense haver de donar explicacions ni presentar cap tipus de paper en secte.
2: Exacte.
1: Doncs, Jan, sempre ens portes algun mite. Tenim uns 5 minutets. Quin ens desmuntes avui?
2: Sí, parlant de la Constitució, d'una possible reforma, no? Doncs el govern espanyol justament ha plantejat incloure expressament l'avortament com la millor manera per protegir les dones i blindar-lo. Compte. Compte, govern espanyol, perquè políticament, diguem que cadascú tregui les seves conclusions, es podria presentar com una mena de blindatge fort, jurídic, però des d'una perspectiva constitucional la proposta té llacunes molt rellevants, que el que podrien fer és rebaixar el nivell de protecció actual. Per tant, compte, perquè el sistema constitucional que nosaltres tenim, n'hem parlat alguna vegada, no tots els drets tenen el mateix rang ni gaudeixen de la mateixa protecció. D'una banda, drets fonamentals, de l'article 14, el 29 i el 30.2. Aquí tenim els drets, n'hem parlat abans, dret a la vida, expressió, associació, honor. Val? Mm-hmm. Aquests tenen una especial protecció. I, per tant, tenen reserva de llei. Això vol dir que s'ha de fer una llei orgànica que requereix una majoria qualificada al Congrés. Això vol dir, també, que el govern no pot fer un decret per regular el dret a la vida, per exemple. Tenen una tutela judicial reforçada i un accés directe al recurs d'empara al Constitucional. A mi, si se'm vulnera un dret fonamental, puc presentar un recurs d'empara al Constitucional. Si és qualsevol altre dret dels que ara parlarem, no funciona així. Uh-huh. Quins són aquests altres? Els principis rectors. La resta de la Constitució, en el capítol tercer del títol primer, allà ens trobem, n'hem parlat també, el dret a l'habitatge, el dret a la salut, són voluntats. L'Estat ha de treballar perquè això sigui així, però no tenen aquesta protecció tan especial que sí que tenen els altres. Per tant, compte. Quin perill hi ha aquí? Doncs el perill que hi ha aquí és que en la proposta que planteja el govern espanyol per blindar justament l'avortament es vol incloure en l'article 43. Mm-hmm. No és un dret fonamental, estaria dins del dret a la salut, i per tant, si l'avortament es consagrés, l'incorporem de manera expressa en aquest article, el que faríem és convertir paradoxalment en un dret amb menys capacitat de protecció real del que té avui dia. Perquè recordem, el Tribunal Constitucional ens ha dit que l'equiparem a l'article 15, que és un dret fonamental.
1: Per tant, retrocediríem enrere.
2: No automàticament, però és una possibilitat, uh-huh. perquè el legislador haurà decidit una altra qüestió i, per tant, la jurisprudència dels tribunals podria canviar d'acord amb la nova norma. No? Uh-huh. Per tant, com deia, a dia d'avui, després d'aquesta sentència de l'any 23, el Tribunal Constitucional ja havia dit que entenia la interrupció voluntària com una part del contingut directament protegit dels articles 10 i 15. I aquest últim és un de fonamental, com deia. Aleshores, no és tant si incloem l'avortament o no a la Constitució, sinó a on i per què. Aquesta és la qüestió.
1: Uh-huh. O sigui, com ha d'estar qualificat

0: majories, no?
1: Exacte.
0: Doncs anem acabant amb uns consells i recomanacions que sempre ens portes. Jan, què ens dius avui?
1: Molt ràpidament, per tancar en temps. Pels diferents agents, metges, personals d'infermeria, a vegades n'haurem sentit a parlar, l'objecció de consciència. Aquest dret existeix. Per tant, els metges, els professionals, poden no practicar per raons, doncs, de consciència, morals, religiosos, aquesta pràctica. Però aquesta pràctica de l'objecció es limita exclusivament a la pràctica concreta, a la intervenció. Això no inclou que no hi hagi d'haver un tracte previ en la dona, un tracte posterior, una ajuda en les tramitacions. Això no ho inclou l'objecció de consciència. Per tant, aquí hi ha una protecció de la dona en què no se li pot, diguem-ne, no practicar per part d'aquell metge allò, però no se li manlleven la resta de drets, no? Serà un altre metge el que ho faci. En segon lloc, per les dones, la llei contempla que aquesta interrupció és una part de la cartera de serveis de la Seguretat Social, aleshores del Sistema Nacional de Salut. Totes les dones han de poder tenir aquest accés en condicions d'igualtat efectiva i equitat territorial. I, per tant, l'administració té l'obligació d'organitzar els serveis de ginecologia perquè això es pugui produir sense problemàtiques. I, finalment, pels estudiants, pels professors de medicina, aquesta objecció de consciència no aplica en l'àmbit acadèmic. Per tant, una cosa és la pràctica, l'altra és l'estudi. Els metges, els professors, els estudiants han d'estar preparats perquè això pugui produir-se. Després ens acollirem o no ens acollirem en aquest dret. Però estudiar-ho no implica una participació directa en l'acte, per tant, s'ha d'estudiar igualment.
0: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos avui el dret a l'avortament, que hem vist, no?, que al llarg de la història ha sigut objecte de debat i de diferents qüestions.
1: Exacte, i per tancar, la reflexió final és dir, escolta'm, quan plantegem una reforma de la Constitució hem de veure on la plantegem, de quina manera ja a dia d'avui s'aplica el dret, perquè potser la protecció que tenim a dia d'avui ja és suficient i no cal entrar en un debat polític per acabar no blindant allò que realment voldries blindar, no? Per tant, escolteu, que tingueu aquest dret a la butxaca i així sereu més lliures.
0: Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
1: Molt bé, fins la propera.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

Doncs ens hem mogut ara una miqueta al ritme de Camilo i amb una de les seves propostes que ha anomenat l'Àrbol. I així és com ens estem apropant cada vegada més a la una d'aquest migdia de dijous 17 de setembre, ja a les portes d'un nou cap de setmana. Preparats per la festa major?

0: Infants i joves d'entre 4 i 16 anys. La targeta permet utilitzar el transport públic dins la zona de residència. Sol·licita-la a través del formulari de l'ATM de Girona. Per a més informació, entreu a atmgirona.cat. T16 gratuïta. Multa en transport públic.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

aquesta és la mirada que hi posem una vegada més amb una de les cançons de Beyoncé. I Pharrell Williams es diu Can I Watch You. Et puc mirar? Et puc veure? 5 minutets, arribarem a la una del migdia. Nova cita amb el butlletí informatiu de la nostra sintonia amb la xarxa de comunicació local. Però encara tenim temps per algun consell publicitari. I també una mica més de música, sempre al nostre aire, com el de Fran Perea i Ernest Prana. El teu aire.

0: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: És sense pressa i és Carlota Giró. Amb ella marxem directes cap a la una del migdia. Salutacions cordials d'aquí. Ha estat amb tu d'ençà les 11. El meu nom, Mercè Munts.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de donar per acabat l'episodi de pluges intenses. El 112 ha rebut 1.130 trucades relacionades amb 699 incidents, principalment per inundacions, mentre que els bombers han atès 260 avisos, sobretot per acumulacions d'aigua. Entre les actuacions destaca la localització del cos sense vida d'un home arrossegat per una riera olivella i també la inundació d'un càmping de Sitges on uns 270 usuaris es van autoevacuar. A banda, encara es mantenen afectacions en algunes línies de metro, com són l'L4 i l'L11 de Barcelona, també a les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat i, finalment, a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies. Pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alert, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest matí en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alert s'envia quan la població s'ha de protegir.
2: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: En total, les pluges han deixat gairebé 100 litres per metre quadrat a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i també al Mollanès. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuneixen avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges i justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa han circulat amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí a Tarragona el primer dels 6 macrocontrols de trànsit previstos a Catalunya les properes setmanes per detectar distraccions al volant i conductors que hagin consumit alcohol. La policia ha situat patrulles del Camp de Tarragona i de l'àrea metropolitana sud en diversos punts de l'AP7, la T11 i també a la C14. El dispositiu posa el focus en l'ús del telèfon mòbil arran de l'augment de les distraccions per aquest motiu. També es fan proves d'alcoholèmia i drogues i controls de documentació. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat al bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o bé com un acte hòstil. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Interior justifica l'enviament de diversos avisos, és alert, a més de l'episodi de tempestes d'ahir, per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
2: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arranquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
1: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat, i també ha afectat la mobilitat de manera destacada. Ha arrossegat pedres sota la via i ha obligat a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia. Justament d'aquests estralls a la capital catalana provocats pel temporal n'ha parlat l'alcalde Jaume Collboni.
3: Amb molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
1: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha defensat que la Unió Europea i el Canadà són forts cadascun, però que poden ser més forts encara junts. Ho ha fet durant el seu discurs a l'Eurocambra. Carney ha celebrat la proposta que hi va plantejar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, perquè el país es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea. Precisament, la Unió Europea, ho hem sabut avui, obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat una nova llei europea de protecció de la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. I avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet obren les seves portes per mostrar la feina d'una cinquantena d'artistes, una festa que es complementa amb activitats gratuïtes per a tots els públics i també amb visites guiades.

Impressionant la música de Colonel Abrams i aquest Trapped, aquest remix. Un intèrpret americà que ens va deixar el 2016.

la música de Matt Bianco, una formació que pel nom sembla que sigui italiana, doncs no, ens arribaven des del Regne Unit. Wap bap boogie boogie boogie. I ara ens arriba el bon funk de la mà de Sylvester i Patrick Conley. Això és Do You Wanna Funk? Un tema que ha tingut molt d'èxit. I ara escoltem aquest remix.

Adrian Conley és un dels abanderats de la música disco i també un dels precursors de la música anomenada High Energy, com Bobby Orlando. Amb els seus arranjaments plens de sintetitzadors, a més de realitzar mescles dels èxits del moment, es va donar la feina de presentar un sopull característic ple de vitalitat amb la que va refrescar el so discotec de finals dels 70. Acompanyant-lo amb aquesta cançó de Sylvester, que va ser qui va posar la veu. I comencem a escoltar els compassos de I Wanna Give You Devotion, un tema interpretat per Nomads.

I Wanna Give You Devotion, un tema que salta de dècada perquè es va editar el 1990. I d'Anglaterra ens anem cap als Estats Units. Jacques Lefric. És la música de Chic. Good Times, Lefric. Una formació que té grans èxits. I avui, doncs, escoltem aquest que potser no és tan conegut, però no deixa de tenir la qualitat de Chic.

La música de Chic amb Jacques Lafitte, que té uns compassos molt i molt semblants, idèntics a Lafitte. I aquesta és una altra cançó. Aquesta sí que no té compassos de Good Times ni de Lafitte. Això és You Are Beautiful, Bernard Edwards i Neil Rogers, Chic.

punxar i escoltar sempre la música de Chic. Una formació que pensàvem al començament que era francesa, això de Chic. Pensàvem quan érem joves que era una formació francesa, resulta que és una formació americana. I ara la Sharon Brown. La Michael ja l'escoltarem. Ara escoltarem Sharon Brown, que diu que és està especialitzada en l'amor. I specialize in love.

Ens està acabant el temps i escoltarem un tema de 1989. És Adiba i això és Respect. I deixarem pel final Michael Brown, com hem dit. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80, des de la

0: Abans hem parlat de Michael Brown i aquesta és la cançó que comença cada temporada Hot Dance 80. El primer programa de la temporada arriba aquesta cançó. Avui, però, escoltarem una altra, Blind Date. A la meva part, res més. Serà fins a la propera edició de Hot Dance 80. Que us vagi bé, que passeu una bona setmana, un bon cap de setmana, o el que estigueu fent, que us vagi tot molt bé i que disfruteu molt la vida.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les seves alertes van haver ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem-ho, el Barcelonès i el Maresme, i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
3: En tot cas, el missatge que volem traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
2: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat fins als 15. Escoltem la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen.
4: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
2: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70a de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.
5: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara atabalamenta o el clàssic l'ametlla amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
6: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
7: Ostres.
8: Rambla 54, Marta...
6: Amana Morgades, Vall d'Osera.
8: Vall d'Osera. Rambla 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
6: Vale, un altre cop.
8: Rambla 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
6: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient: no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada, siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: i llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien de Terminator. Tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un Trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa, doncs, 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí,
4: d'aquesta de,
1: sí.
4: Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Wow.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita. I tenim una altra peça d'ell a casa que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, fa coses increïbles, és una passada, i fa coses amb les mans increïbles, està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen i a tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí, correcte,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans, pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien i en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat, el meu Dobby, també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà i sí, ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules. I veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90, que una noia veia pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven. No per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble. Em sentia, no sé, era meravellós. I com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això, tenen vídeos increïbles dels nens de petit. Ells, com veure un gerro que tens a casa, amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia, dic, els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això i per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu i ell ho diu, diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
3: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
3: I Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar. Però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem. I al final vam dir, no podem seguir així i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps i ara fa temps que no ho fem. La gent d'aquí al poble, que quan boca a boca i algú li fa il·lusió, sempre està convidat a casa, sempre tenim les portes obertes, nosaltres no les tanquem mai. També tenim altres coses a casa, no? Tenim alguna recreativa i coses així, llavors ens agrada molt compartir, això sempre.
1: I teniu alguna cosa en cartera? De dir, ara mateix estic perseguint un Superman, o no sé, o alguna peça concreta, o no?
4: Nosaltres sempre, el problema és que sempre volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrir-ho al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
3: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? No les heu de demanar a algú específicament que les construeixi?
4: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas... el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt bèsties o que té, bueno, que no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició, i llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre i se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà, però s'acaba fent com una comunitat. I mira,
1: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
4: Sí, sí, senyora, tal qual.
1: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls, sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
4: Hola, Ivan.
1: L'has pogut posar, Ivan,
5: oh,
1: l'has pogut
5: posar.
1: És la
5: meva favorita.
1: Aquesta la tenies controlada.
5: Oh, m'encanta.
1: Xènia, doncs, moltíssimes...
4: Perdona.
1: Digues.
4: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. La il·lusió
5: del meu marit. M'aviseu, eh?
4: Però escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
5: Merci.
1: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
5: Escolta, Anna, perdona.
1: Digues.
5: Que no li hem preguntat a l'Ona què li ha agradat a ella.
1: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
3: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris. Això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
1: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
3: Perfecte.
1: Noies, gràcies a totes dues.
3: A vosaltres.
4: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que en Josep Maria Lomà mos transmeti també tota esta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el club d'escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això, i t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix, per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal, i després al cap d'un any aproximadament vam entrar a l'escola de Mas d'Enverge, n'estaven interessats el seu director Rafael, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors bàsicament en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati, més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és els inicis que a nosaltres ens va fer créixer un poc, o sigui, vam passar per exemple de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després bastant més endavant, pues ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia casualment també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes les assignatures dels escacs dintre de l'horari lectiu, com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser
1: va ser fantàstica, o sigui, amb aquesta profe, Jose Castellano, perquè per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I en certa manera van fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim, i aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya, doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està, la federació i ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale, moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades, però en aquell moment això era molt novedós, o sigui que la federació no tenia aquest programa, no existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquell moment no existia, no? I la veritat és que, doncs, va anar molt bé, o sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Uh-huh. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre, a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Masdenverge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Masdenverge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Masdenverge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè malauradament els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual és d'aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. però bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí pues, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de tal com anem, no? anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport, i què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, l'escacs és com a esport o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser, tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim els dos posats. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats, sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes, ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió, i gràcies també a la Blanca, a tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico, és un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla i vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jessica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que el Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies, què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta, ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981, aquest any fem 45 anys precisament, és un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels 3 punts que tu ballaries amb una rajola, doncs acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la rona cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica i si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframón, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs van posar a sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? Pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues ens haurem d'acomodar el jovent.
3: Ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detractors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra o cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla, i els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui, però els tenim allà. Que és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs balladora, com les que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes es poden ballar totes, i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer, perquè és molt lenta la sardana o no té gaire sal, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades, encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps, i durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda d'aquí de Santa Bàrbara ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí, i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té en la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet,

0: El que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar, per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues, avui continuen havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui que és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
2: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
0: I després també s'utilitza. Algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Uh-huh. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè a lo millor amb una mescla de determinada d'un xocolata, pues, en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol normalment la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, pues, que, bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual se pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics. Mm.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
2: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'Oiena ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. Què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
2: També. Ara no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot el que tu prepares a través de les xarxes socials i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs bàsicament a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques bàsicament a pregar i evidentment en el dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més

0: és per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
2: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
0: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari, bueno, per passar uns dies, i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament, perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida. O sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal, i ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, hi ha amb estatuts, i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí. Llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
2: Doncs mira,

0: un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte, doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la veu jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir parar, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a remblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Saps aquell lloc on sempre tornes?
6: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
5: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
7: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
9: La teva companyia diària.

0: Atenció, nota informativa. Restricció de circulació per la Festa Major de Sant Cebrià 2026 a la plaça Major, de divendres 18 a dilluns 21 de setembre.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació ferroviària continua interrompuda a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, mentre Adif treballa per reparar el tram afectat per un forat causat per l'arrossegament de pedres provocat per les pluges d'ahir. Adif ja ha reparat una de les dues vies afectades i ja l'ha posat a disposició de Renfe, però la companyia encara no ha reprès la circulació perquè ha de fer els reconeixements previs, incloses les anomenades marxes blanques. Els treballs continuen a l'altra via. La incidència es localitza en una zona situada a pocs metres al punt on el juliol, recordem, es va produir un esvoranc de grans dimensions a prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. Renfe manté alternatives per als usuaris. I no deixem en certa manera el tema perquè els robatoris de coure s'han incrementat de manera exponencial a Catalunya. Des de principis d'any hi ha hagut més d'un centenar de denúncies i des de 2020 se n'han incrementat un 84%. Aquestes sustraccions tenen un impacte directe, en especial a la xarxa de Rodalies. Per això avui s'han reunit a Divi els Mossos per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on en 10 dies hi ha hagut 6 saquejos. Uns robatoris que generen perjudicis socials també, que van més enllà de la seva consideració legal. Ho ha explicat a la xarxa la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAP, Montserrat Iglesias Lucía.
3: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no
2: entre 2026 la criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment d'un 1,4 en la cibercriminalitat. Per categories, els assassinats pugen un 16% dels 25 del primer semestre.

0: El 2025, els 29 dels primers 6 mesos de 2026. I l'Ajuntament de Lloret de Mar, de la mà del Gremi de Taxistes, vol comptar amb llicències estacionals de taxi perquè sosté que la flota actual és insuficient per donar un bon servei durant els mesos d'estiu. Segons un estudi de l'Ajuntament, la flota actual de 41 taxis no dona prou cobertura durant les franges que hi ha a la temporada alta.
1: Notícies en xarxa.

0: Descobrint diferents gèneres musicals amb diferents veus a través del 107.3 de Ràdio Vilafana, acompanyant-te amb el No ando llorando, una de les cançons de Chanela Clica.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Doncs sí, les xiques són guerreres i per tu des de Ràdio Vilafant una altra versió d'aquest gran èxit del record, ara amb Berkana.

0: Ràdio Vilafant.
1: Com sempre, servint-te la millor música des de Ràdio Vilafant. Aquí la tens.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe en edicions aquí a Punès.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 17 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitatge o sencer, la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la

0: Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano. Americano. Americano. Io te pa che lo canta todo el mundo, dice.
2: El 1956 la cançó italiana era Tu vuoi fa l'americano. Més endavant, We no speak americano. I aquesta és la versió especial que han fet d'una banda lírica i Juan Magán. No en parlo, americano. I tu? No, no.
3: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram, Facebook

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

quan arriben aquestes cançons amb noves versions ens porten molt i molts records. Segur que te'n recordes d'aquest The Final Countdown, que és de Europe del 1986, ni més ni menys, amb una nova versió que ens ofereixen

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, sempre al teu costat.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Viu la música, sent l'emoció, amb Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: La millor selecció musical del moment.

0: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre, des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables i, per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu! Si voleu més informació, consulteu la app Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda poc abans de 5:45 i els trens recuperaran progressivament els seus horaris de pas habitual. Ha informat Renfe, un moviment de terres, de pedres concretament, havia provocat un forat que ha afectat les dues vies ferroviàries per les pluges d'ahir. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora de la tarda. La incidència, recordem-ho, era pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. Per ara, Renfe, això sí, manté el servei alternatiu amb autobús. També el servei de metro de Barcelona està pràcticament normalitzat des de les 5 de la tarda després de diverses incidències causades també per la pluja ahir. A la nit, a la capital catalana, la L1, la L4 i la L11 estan normalitzades. Aquesta última només li queda una parada tancada. I el robatori de coure s'ha disparat un 84% en 6 anys a Catalunya. I no només afecta el transport ferroviari, precisament, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull als carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat dels cotxes i els seus usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular. Ens en parla Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics de Barcelona.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador, però no els importa fer quilòmetres, vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega.
1: I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar la instal·lació de la posada en funcionament del campament per acollir migrants al port de Ceuta. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel Sindicat Unificat de la Policia, que havia demanat suspendre la instal·lació del campament. L'Audiència al·lega que hi ha motius d'interès general. I el primer ministre de Canadà, Mark Carney, ha respost a les amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, per l'associació amb la Unió Europea, i ha deixat clar que ningú dictarà amb qui teixeix aliances a Ottawa. Carney ha subratllat que el Canadà no està en disposició ni busca convertir-se en un membre de dret de la Unió Europea, però que aquesta aliança, ha dit, és un procés positiu. I els ajuntaments de Mèrida i Tarragona han formalitzat un protocol de col·laboració per impulsar el coneixement, la protecció, la divulgació conjunta del Teatre Romà de Mèrida i el Teatre de Tarraco, Patrimoni de la Humanitat.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació d'elecció de la pubilla i d'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'església al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de festa major, a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'església al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem!

0: 107.3 FM.
1: Tengo en la mira la...
2: Música, actualitat, notícies, tot allò que tu vols escoltar.

0: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 17 de setembre tens el salmó noruec Carrefour al mercat per meitat o sencer la peça d'una 3 quilos aproximadament a un preu imbatible de 9,39 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I aquesta és la nova aposta musical per l'amor etern de Juanes, que presenta

I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: Dissabte 19 de setembre continua la Festa Major de Vilafant amb un dia ple d'activitats per a tothom. Bàsquet, jocs de taula, matinal esportiva, visita teatralitzada i torneig popular de vòlei platja. A la tarda, baixada de carretons, tarda infantil i a les 8 del vespre, concert de tarda amb la Meravella a la plaça Major. I per acabar la jornada, sopar popular i a les 11 de la nit, gran ball amb l'orquestra Meravella també a la plaça Major. Dissabte 19 de setembre, viu la Festa Major de Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Spencer, captivant a milers de persones amb la seva veu i amb el seu estil inconfusible i amb el seu estil únic també. Així ha sonat aquest Somebody You're Supposed to Love amb Lauren Spencer Smith.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Música d'actualitat i música del record a Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Sí, està guapo.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
4: Rachel en Rosso, una de les cançons que sonen ara a través de Ràdio Vilafant i que ens presenta

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

Ignacio és un jove de Navarra que ha cultivat audiències amb la seva música indie folk i que ha arribat a convertir-se en una de les grans revelacions dels artistes emergents del nostre país. Estem per Campo de Lirios. Ignacio.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: És el resultat quan s'ajunten dues veus interpretant una cançó com aquesta, de nom Dolores Rayo. Son niña polaca, Dani Fernández, per tu, des de Ràdio Vilafant, perquè siguis on siguis, sempre volem estar ben a prop teu.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
3: la teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Doria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Doria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Doria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Doria. No hi faltis.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Una nova joia del repertori més íntim del boss Bruce Springsteen, amb tota la seva força. Arriba amb aquest Faithless, un tema intens i, com sempre, carregat de bons sentiments, amb la seva veu inconfusible. Per tu, des de Ràdio Vilafant i des del 107.3 de la teva FM, moment per gaudir-lo.

0: 107.3 FM.
1: Les 24 hores del dia.
0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Interior justifica l'enviament d'avisos és alerta enmig de l'episodi de tempestes d'ahir per no paralitzar el país innecessàriament. Núria Parlon ha afegit que ningú no hagués acceptat suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Jordi Fortià.
2: Per Parlon no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i defensa que s'enviés quan ja hi havia registres importants de pluja i vies inundades.
3: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
0: Restablerta la circulació de l'R2 i l'R11 entre Sant Andreu i Granollers després d'hores tallada per dos nous forats després de la pluja.
2: També hi ha afectacions encara al metro de Barcelona i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que circulen amb restriccions de velocitat.
0: A partir de l'any vinent es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
2: Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i sobretot de la millora de l'atenció a la ciutadania i en concret a les víctimes de la violència de gènere.
0: En cultura, més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les tres jornades del 30è concurs de Castells.
2: Un any més, la xarxa i TAC12 oferiran un desplegament de màxims i produiran també el senyal internacional que estarà a disposició de mitjans de tot el món.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La cobertura en directe suposarà un important desplegament de recursos tècnics i humans de les televisions locals del país i de la xarxa de comunicació local. El director de TAC12 i de la retransmissió del concurs de Castells, Xavier Avelló, diu que esperen estar a l'alçada del millor concurs de la història.
6: Posem tots els mitjans. Jo ara faré una frase que és la tòpica, no? De dir, nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història.
0: I en esport, Joel Gómez, al Barça d'handbol, visita la difícil pista de Montpellier a la Champions League.
7: Els Antonio Carlos Ortega se les veuran amb un rival que sobre el paper ha de disputar la primera posició del grup al conjunt blaugrana. El partit es jugarà a la ciutat francesa a partir de 3:15 del vespre.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Sens dubte que avui la notícia és aquesta temperatura ja normalitzada. Sembla mentida, després de tantes setmanes de temperatures molt elevades, aquesta temperatura avui ja al seu lloc. I també hem deixat enrere l'episodi de molt fortes tempestes d'ahir. Igualment, algun ruixat s'ha anat produint i encara a hores d'ara cau a cavall del Gironès, del Pla de l'Estany... també.
2: Bona tarda a tothom. Estem en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Vilafant per poder retransmetre en directe aquesta sessió ordinària del ple, que també doncs, es fa a través del canal de l'Ajuntament de YouTube, una sessió que comença en aquests moments.
3: Bona tarda, benvinguts doncs, en aquest ple d'avui dijous, dia 17 de setembre, el primer ple després doncs, de l'estiu. També vull donar la benvinguda a tots els oients a la ràdio i en directe pel vídeo, on podeu seguir i veure amb l'enllaç sessions.vilafant.cat. L'ordre del dia seria, en primer lloc, l'aprovació de l'acte sessió de la sessió del dia 22 de juliol del 2026. Sí, digue'm. Li dono la paraula al senyor Quico Marín.
4: En aquest ple del 22 de juliol, com figura en l'acte, van demanar per veure o disposar de l'expedient de les pantalles de la semifinal i final del futbol de la Copa del Món, del Mundial, els costos, beneficis econòmics, contractes, serveis, i encara no tenim res. També van demanar-ho l'altre dia, també fa dues setmanes, a la informativa, i no ens han fet arribar. Si ens poden fer arribar quan puguin, moltes gràcies.
3: Bé, moltes gràcies, ho notem, secretària. Sí, ho anoti i ja està. Sí, perdoneu. Bé, el senyor Quico Marín doncs, ha demanat... està apuntat, vale, doncs era això, sí. Vale, a part doncs, d'això, hi ha alguna altra proposta o alguna cosa, no? Doncs el donaríem per aprovada per això? Sí, doncs...
5: per unanimitat.
3: Gràcies. El segon punt de l'ordre del dia seria la informació dels decrets d'alcaldia que anirien del número 508 al 638. El tercer punt seria donar compte dels decrets d'alcaldia de les delegacions. Es dona compte de les funcions d'alcaldia per absència de l'alcaldessa del 22 al 30 d'agost al senyor Francesc Gaspar. També es dona compte en el ple les delegacions de les funcions de l'alcaldia per la celebració del matrimoni el 9 de setembre al senyor Víctor Grau i també el dia 12 de setembre al senyor Francesc Gaspar. El punt número 4 seria l'informe d'alcaldia i aquí us voldria informar que s'ha finalitzat la remodelació total del carrer Almogàvels i dins de la previsió acordada del temps que hi havia. També informar que hem rebut la sol·licitud de la petició de la llicència urbanística del nou edifici de l'Institut per tal que el Departament de la Generalitat pugui anar avançant amb els tràmits de la licitació d'obres. Bé, aquesta informació crec que per part no, de tots els regidors i altres doncs, que avui estem aquí, de tota la comunitat doncs, també educativa, és una molt bona notícia, és donar un pas més endavant i demostrar no, doncs, que aquest institut el tindrem aquí doncs, properament. També us volia explicar que per motius aliens a l'Ajuntament la proposta guanyadora dels processos participatius de les obres del pati de l'Escola de les Mèlies que s'havien de realitzar durant aquest mes d'estiu no han sigut possibles i s'han endarrerit doncs, aquest inici i van començar doncs, la primera setmana de setembre. Estan a punt d'acabar i ens van dir que si el temps ho permetia en principi la setmana que ve estaran acabats. També informar que les jornades del patrimoni europeu es celebrarà el 10 d'octubre a Palol Sabaldòria amb una visita a Palol a les 11 i també a la presentació del llibre Figueres de por, edició Vilafant, a les 12. També us volia informar que el 13 d'octubre s'iniciarà l'obertura de l'Espai Jove, que serà els dimarts, dijous i divendres de 4 a 8 de la tarda. I també començaran les activitats de l'Espai Jove a l'Institut durant les hores del pati. El proper 23 d'octubre al Centre Cívic de les Mèlees hi haurà l'obra de teatre La Tempesta de Shakespeare de la companyia de teatre La UC. També el dia 20 i 21 de novembre hi haurà el concurs de cant de canaris de l'Associació de Canicultors de Vilafant en el Centre Cívic Les Mèlies. També en breu començaran doncs, els tallers de memòria i gimnàstica suau i ara han començat la marxa nòrdica. També us volia informar que l'inici de les classes dels tallers de música de Vilafant començarà el proper 1 d'octubre i que tenen una nova ubicació que es realitzaran doncs, aquestes classes a Palolsa Valdòria. També ens fa doncs, molta il·lusió poder-li donar en aquest espai doncs, un espai que tots n'hem parlat moltes vegades de què hi faríem i així i hem pensat doncs, que l'escola de música és un bon lloc per posar-ho a Palol. També aprofitant doncs, que aquest cap de setmana celebrem la Festa Major i que ahir va ser doncs, el Sant Cebrià, el nostre patró. Us vull convidar a gaudir i a participar dels actes i de les activitats que hem preparat doncs, per aquesta festa i agrair la participació com a pregoner d'aquest any que serà en Joan Sales Guillén i a totes les entitats que participaran. També recordar que podreu recollir el mocador de la festa durant les diverses activitats. També que l'entitat TEA Alt Empordà ha estat escollida per rebre la recaptació solidària de la Festa Major d'aquest any i si encara doncs, no heu pogut venir a buscar la bandera per engalanar el balcó, encara demà al dematí doncs, podreu venir-la a buscar aquí a l'Ajuntament. Moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia seria el número 5 i seria donar comptes del període mig de pagament i informar de morositat del segon trimestre del 2026 i li dono la paraula al senyor Víctor Grau.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots, els que ens acompanyen a través de la ràdio i també ara en directe a través d'aquesta nova plataforma. Doncs donem comptes del PMP, del període mig de pagament d'aquest segon trimestre de 2026, que en aquest cas està amb un 2,73, aquest és el període mitjà, inferior a l'anterior del primer trimestre, que era 13, amb 0,4 dies. Aquesta és la xifra que ha sortit doncs, del període de mig de pagament d'aquest trimestre. Moltes gràcies.
3: Bé, moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia seria la rectificació de l'inventari municipal a 31 de desembre del 2025. Li dono la paraula al regidor Xavi García. Endavant.
7: Ah, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, els antecedents d'aquest punt diuen així: el ple de l'Ajuntament de Vilafant, en sessió de 29 de gener de 2025, va aprovar la darrera rectificació de l'inventari de béns i drets amb efectes a 31 de desembre de 2024. Durant l'exercici 2025 s'han produït variacions en el patrimoni municipal consistents en la incorporació de dotació de mobiliari i equipament de la llar d'infants municipal. De conformitat amb la normativa vigent, cal reflectir aquestes alteracions a l'inventari general per tal que aquest mostri la imatge fidel del patrimoni de l'entitat a data 31 de desembre de 2025. Consta l'expedient a dictamen favorable de la Comissió Informativa del Ple de la Corporació celebrada el 4 de desembre de 2026. Vistos els fonaments de dret, es proposa el següent acord: aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Vilafant amb efectes 1 de gener de 2025 d'acord a les següents altes i baixes i modificacions. Hi ha l'epígraf de béns i mobles i equipament de la llar d'infants, que es dona d'alta, i s'incorpora la totalitat dels elements, mobles, maquinària, estris de derivats del servei de la llar d'infants, segons consta a l'annex que hi ha, que tots podeu veure i que vam comentar a la comissió informativa. Segon, autoritzar a l'alcaldessa presidenta per la signatura de quants documents siguin necessaris per a execució i formalització d'aquest acord. Això és tot. Com vam comentar a la comissió informativa, és actualitzar l'inventari de la llar d'infants, ja que s'ha produït tota l'actualització i per no tenir problemes per quan es torni a licitar aquest servei. Moltes gràcies.
3: Bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna intervenció. No? Doncs ho sometríem a votació. Vots a favor?
5: Aprovat per unanimitat.
3: Gràcies. El següent punt de l'ordre del dia seria la modificació dels estatuts de Figueres de Serveis S.A. Bé, doncs la proposta d'acord diu el següent. Antecedents, us poso una mica amb antecedents. L'Ajuntament de Vilafant participa en la Societat Mercantil Plurimunicipal de Figueres de Serveis S.A. a partir d'ara, doncs, Fisersa, des de l'acord de ple del 5 de novembre del 2012, ostentant actualment una quota de participació del 0,054% del capital social. Aquesta participació té com a finalitat la gestió directa dels serveis públics de competència municipal mitjançant la fórmula de mitjà propi personificat. Actualment, la relació entre aquest Ajuntament i FSS es regula mitjançant el contracte programa aprovat a la sessió plenària en data 22 de novembre del 2023, el qual regula la prestació del servei del cicle integral de l'aigua, l'abastament i el clavegueram i el servei de grua, retirada i dipòsit de vehicles. En data 30 de juliol de 2026, la Junta General Extraordinària de FSS va aprovar una proposta de nova redacció de l'article 2 dels seus estatuts socials. L'objectiu d'aquesta modificació és actuar i concretar l'abast dels serveis inclosos en el seu objecte social, especialment per al majoritari Ajuntament de Figueres, incorporant activitats energètiques i de mobilitat sostenible derivades del fet que Figueres ha superat els 50.000 habitants. Pel que fa a l'Ajuntament de Vilafant, la modificació afecta les lletres N, I, la O de l'article 2, que defineixen les activitats d'aigua i grua. Aquesta nova redacció garanteix la continuïtat de la gestió directa i referma la condició del mitjà propi personificat de la societat respecte d'aquest Ajuntament, ajustant-se a les necessitats tècniques actuals sense alterar el règim econòmic pactat amb el contracte programa vigent. Consta l'expedient de l'informe de secretaria del 20 d'agost del 2026, emès per la secretària accidental de l'Ajuntament de Vilafant, i també consta l'expedient del dictamen favorable de la comissió informativa de data 4 de setembre. Vistos els fonaments de drets, la proposta que seria avui en aquest ple seria la següent. Aprovar inicialment la modificació de l'article 2 dels Estatuts de la Societat Plurimunicipal Figueres de Serveis, a la qual té objecte d'actualització de les activitats que conformen el seu objecte social. Aquesta modificació, tal com us deia, afecta especialment a les lletres N i O de l'esmentat article, que emparen a la prestació de serveis de cicle integral de l'aigua i el servei de grua municipal en aquest ajuntament que té encomanats a la societat. En segon, rectificar que amb la nova redacció de l'objecte social de Societat Fisersa manté la seva condició de mitjà propi personificat i servei tècnic de l'Ajuntament de Vilafant per la gestió dels serveis esmentats d'acord amb el que preveu l'article 32 de la llei 9 barra 2017 de contractes del sector públic i en els termes establerts en el contracte programa en càrrec de gestió període 2024-2027 vigent entre dues entitats aprovats a la sessió plenària del 22 de novembre del 2023. En tercer, sotmetre l'expedient a informació pública de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de dictes en el Butlletí Oficial de la província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l'ETLE de la Corporació per un termini de 30 dies hàbils a l'efecte de presentació de reclamacions i de suggeriments. En quart, determinar que si durant el període d'informació pública es presenten reclamacions i o suggeriments, aquests hauran de ser resolts en el ple i modificació dels estatuts haurà de ser sotmesa novament al ple per la seva aprovació definitiva. En el supòsit que no es presentin al·legacions durant el tràmit d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar un nou acord exprés i determinar que la publicació dels anuncis relatius a l'aprovació definitiva d'aquesta modificació tinguin caràcter col·lectiu i que es porti a terme per part de l'Ajuntament de Figueres. Cinquè, comunicar que aquest acord a l'Ajuntament de Figueres, al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i a la Societat d'Oficers de Figueres de Serveis, als efectes de continuar amb la tramitació coordinada de la modificació estatutària entre totes les administracions participants. I sisè, facultar l'alcaldessa presidenta per a la realització de tots els actes i gestions necessaris per a l'execució d'acord i formalització de la modificació estatutària davant de notari i registre mercantil. Bé, doncs, aquesta modificació d'aquests dos punts, tal com es van doncs explicar a les informatives, és adaptar tant el punt, perdoneu que us el dic, tant el punt N com el punt 0, doncs, posar-lo, actualitzar-lo, perdó, és simplement això. No sé si hi ha alguna pregunta, algun dubte, no? Doncs els sotmetríem a votacions, vots a favor. Moltes gràcies. Passaríem doncs al punt 8è, que és la modificació del reglament d'ús i funcionament del servei de les piscines municipals de municipal de Vilafant, i li dono la paraula al senyor Víctor Grau. Endavant.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com han comentat les informatives, això és referent a la modificació que fem sobre el reglament d'ús i funcionament del servei de piscines, és per continuar millorant el servei. Ja hem intentat durant aquests últims anys doncs, anar millorant a poc a poc el servei, hem acabat una bona temporada que creiem doncs, que gràcies a tota aquesta feina que s'ha anat fent aquests anys, a poc a poc doncs, s'ha reconduït una mica el servei de la piscina municipal, i d'això n'estem contents, i fem un pas més arrel d'una qüestió que també vam comentar els companys de Som Vilafant i que també havíem detectat durant diferents estius, que hi havia doncs, un article que parlava dels abonaments familiars i on deia que únicament podrien figurar com a familiars del titular de l'abonament la parella o les persones menors de 18 anys. Això estava pensat per unitats de convivència, i en aquest sentit hem trobat diversos casos que fins a 18 anys no era prou per cobrir aquesta unitat de convivència, perquè la realitat social que s'ha detectat és que el llindar d'edat per incloure doncs, aquests fills en la unitat de convivència va més enllà dels 18 anys, i per tant proposem, ja ho vam comentar així les informatives, avançar-ho fins als 22 anys, que serà el màxim, la màxima edat amb la qual es podrà considerar unitat de convivència. Això també deixa fora persones adultes, diguéssim, pares o mares d'avis, no? Diguéssim, de la família. Això en cap cas crea un perjudici, perquè en el cas dels jubilats i jubilades de Vilafant ja disposen de la piscina gratuïtament. Per tant, aquí no trobarem cap problema, i bàsicament fem això, regular i actualitzar doncs, aquest reglament per adequar-lo al que realment doncs, passa a les llars de Vilafant. Per tant, acordaríem doncs, aprovar inicialment, es proposaria acord, aprovar inicialment aquesta modificació del reglament d'ús, funcionament del servei de les piscines municipals de Vilafant, que passaria a transcriure's directament així, que únicament podran figurar com a familiars del titular de l'abonament la parella o les persones menors de 22 anys que convisquin amb el titular, i es podrà requerir per això l'acreditació de la convivència mitjançant doncs, el llibre de família, el certificat d'empadronament, acte notarial o figurar en la registra de parelles de fet. Tot això doncs, sotmetria aquesta modificació a informació pública amb un termini de 30 dies hàbils amb els butlletins oficials, i en cas de no presentar-se al·legacions doncs, quedaria aprovat definitivament. Deixeu-me dir doncs, per concloure que aquesta modificació també vindrà acompanyada d'una modificació que es farà a les ordenances fiscals, que aprovarem doncs, el ple pertinent, per també adaptar aquesta nova diguéssim, incorporació al reglament, i que també correspongui amb les ordenances fiscals i amb els preus públics que són els que s'apliquen a la piscina. Moltes gràcies.
3: Bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna intervenció. Sí, doncs li dono la paraula al senyor Quico Marín. Endavant.
8: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Des de Som Vilafant volem agrair a l'equip de govern la ràpida modificació del reglament d'ús i funcionament de la piscina municipal, especialment per haver incorporat aquesta proposta que ens havien fet arribar els veïns i veïnes de Vilafant. És una llàstima que aquesta modificació no s'hagi pogut aplicar durant aquesta temporada, però en qualsevol cas valorem positivament que s'hagi recollit la petició i que de cara a la temporada 2027 quedi contemplada en el reglament. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Bé, doncs sotmetríem a votació. Vots a favor?
5: Aprovat per unanimitat.
3: Bé, moltes gràcies. El punt 9è seria el reglament d'aparcament d'autocaravanes de Vilafant. I li dono la paraula al senyor Francesc Gaspar.
9: Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Tot i que en comissions informatives ja ho hem parlat amb els diferents portaveus de què es tractava aquest reglament, si us sembla, per posar en context la gent, sobretot qui ens escolta, dir una miqueta les les disposicions i les condicions d'aquest reglament. Aquest reglament es fa perquè es creu que hi ha una necessitat de posar aquest, de fer aquest aparcament per aquests vehicles d'autocaravanes, degut al seu increment, que tots hem sigut conscients i hem pogut veure en els darrers anys. Aleshores, aquest reglament una miqueta té l'objecte de regular aquestes condicions de funcionament i de seguretat en aquesta àrea. La naturalesa del servei és un bé de domini públic destinat a donar, doncs, servei d'estacionament en aquests vehicles, només en aquests vehicles, així com el proveïment d'aigua potable, electricitat i el buidatge de residus líquids. Quins són els vehicles admesos? Doncs els vehicles que en la seva fitxa de vehicle posi vehicle autopropulsat, classificat com a autocaravana o vehicle habitatge, en la seva fitxa tècnica, lògicament, i quedarà, per tant, prohibit l'estacionament de tot tipus de vehicles, siguin cotxes, siguin caravanes no autopropulsades, el que es coneix, no?, com la rulot, o qualsevol altre vehicle que no compleixi aquestes característiques. També regulem el temps d'estada en aquest espai, que serà de 48 hores com un màxim, i a partir d'aquest moment haurà d'abandonar l'autocaravana, haurà d'abandonar l'espai i per tornar-hi a accedir hauran de passar 24 hores. Això és una pràctica habitual a tots els aparcaments d'autocaravanes i entenem que es fa per una miqueta regular l'espai, que no es converteixi en una zona d'acampament, no? També en aquest reglament hi posem la normativa, no?, les normes de civisme bàsiques que s'ha de tenir. També aprovarem en el mes d'octubre, quan portem a aprovació les ordenances i els preus públics, doncs el preu d'aquest aparcament, i també com té que posar ja l'última part, el règim sancionador, si no es compleixen aquesta normativa que us esmentava, no? Per tant, el dictamen de la comissió informativa i que portem a aprovació en aquest ple diu així, no? Vist els antecedents i vist els fonaments de dret, es proposa, doncs, arribar a proposar l'acord en aquest ple que diu així: primer, aprovar inicialment el reglament d'ús de l'àrea d'aparcament d'autocaravanes municipal de Vilafant. El text íntegre d'aquest reglament s'adjunta com a annex en aquest acord. Segon, sotmetre a informació pública i audiència de les persones interessades per un termini mínim de 30 dies mitjançant anunci publicat en el butlletí oficial de la província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el e-tauler de la corporació, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel ple. Tercer, de no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés en el ple, i l'acord d'aprovació definitiva tàcita del reglament amb el text íntegre d'aquesta es publicarà per al seu general coneixement a l'e-tauler de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província de Girona. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Sí, li dono la paraula a la senyora Anna Pastoret.
10: Bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta és una iniciativa amb la que gairebé tots hi estàvem d'acord, per tant el nostre vot serà a favor. Dit això, només m'agradaria comentar-los dues coses. La primera, potser és una obvietat, però ens agradaria que treballessin i es vetllés perquè la normativa es complís i el règim sancionador, en cas de que hi haguessin incompliments, s'hagués efectiu. I la segona és demanar-vos que un cop tenim ja aquest aparcament en marxa o començar el seu camí, que podem treballar perquè l'ordenança municipal de circulació pugui limitar en certa mesura l'aparcament d'aquests vehicles en altres zones del municipi. Ja sé que no es pot prohibir que aparquin, però sí que hi ha maneres per a la massa o la llargada dels vehicles amb les que podem treballar. Gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Sí? Li dono la paraula al senyor Quico Marí.
11: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Des de Som Vilafant lamentem que no s'hagin convidat per participar a l'elaboració d'aquest reglament, com s'ha fet en altres ocasions amb altres reglaments municipals. Una àrea d'autocaravana ja formava part del nostre programa electoral i teníem clara la nostra proposta. i considerem necessari regular aquest espai per garantir la convivència, la neteja i el bon ús de l'espai públic. Faig memòria i el primer any de legislatura, en el tema d'inversions en el pressupost, nosaltres ja vam posar que aquest espai podia ser per fer aquest espai d'autocaravanes o caravanes. Lamentablement, vostès van dir que aquest espai no era idoni. Ara, m'agradaria saber per què sí s'ha fet això, no? Perquè es pot fer aquí ara. Ara bé, una cosa és regular i l'altra és aprovar el reglament basat principalment en prohibicions i sancions sense explicar prou bé com funcionarà el servei. El reglament parla d'una estada màxima de 48 hores, prohibeix l'acampada i preveu sancions fins a 3.000 euros. Tanmateix, parla també del preu públic, però no concreta quin serà. I per això tenim algunes preguntes. Quant costarà aquest servei a l'Ajuntament de Vilafant? Quin preu pagarà l'usuari finalment? Qui controlarà les entrades i sortides? Quin retorn econòmic i turístic tindrà per a Vilafant? Nosaltres estem d'acord en aprofitar la situació estratègica de Vilafant per atreure el turisme itinerant, però volem que es faci una planificació clara i transparent. Per això demanem a l'equip de govern que expliqui els costos, els ingressos previstos, el sistema de control i el retorn que tindrà aquest servei per al municipi. Regular és necessari, però també ho és planificar i donar explicacions. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies. Li dono la paraula al senyor Francesc Gaspar.
9: Gràcies, alcaldessa. Gràcies, regidor. Bé, diu vostè que ho portava en la seva programa. Me n'alegro doncs, que coincidim, no? Sí? Vale, la qüestió és que fer coses pel municipi, no qui s'apunta al tanto. El fet de que en un principi es digués que no era si recorden, perquè penso que van estar i ho vam explicar, va ser purament uns criteris tècnics que en aquell moment es considerava que no es podia fer perquè era molt complicat el canvi d'usos urbanístics en aquella zona i bé, no va quedar la cosa travada. De tot i així, tant el govern com vostès també i com em penso que els companys d'Esquerra estàvem tots d'acord en que calia continuar treballant amb això. Per unes diferències tècniques que ara no entrarem a valorar perquè ha sigut així, doncs ara s'ha trobat la manera de poder tirar endavant aquest projecte i és l'explicació de per què s'ha portat ara, fins ara. O sigui, perquè abans no i ara sí. Per l'altre, nosaltres l'estudi de costos que tenim inicial el tenim i el podem compartir quan vostès vulguin. Evidentment és un estudi de costos sobre unes previsions que en principi en un històric lògicament són que considerem que són hipòtesis bastant acertades i bastant conservadores en el sentit de que no fem volar coloms i això amb un plaç en principi breu de 3-4 anys es podria estar amortitzada la inversió, vale? Després, per el que em diu de preus, això s'aprovarà, com he dit, en les ordenances del mes d'octubre. També tenim un estudi tècnic en el qual ens proposen un preu, però que si li sembla bé, jo li puc compartir a vostè com vulgui, però si, en tot cas, primer mirem, abans de fer-ho públic, mirem aquest estudi, bueno, aquest informe que tenim i valorem-ho, veiem si d'allò. La idea és no fer un preu, evidentment, res que se'ns envasi de mare, però sí que, bueno, que tingui un... que cobreixi una miqueta la despesa que pugui haver-hi, que hi pugui haver-hi aquest benefici que abans he dit per poder cobrir aquesta inversió en un breu plaç de temps. D'acord? Gràcies.
12: Bé, moltes gràcies. Sí, li torno a donar la paraula al senyor.
9: Sí. I per el que em deia la companya d'Esquerra, lògic, tindrem en compte això, com diu, el tema dels espais que no siguin aquest, ja s'està fent d'alguna manera a través de la Guàrdia Municipal. Quan veiem autocaravanes que s'estacionen durant un espai de temps una mica no allò aparcar i marxar, sí que anem allà i oferim altres llocs i aconsellem, entre cometes, doncs que se'n vagi a un altre lloc. No, no podem prohibir que una autocaravana s'aparqui. Sí, podem prohibir automàticament que tregui una cadira i la posi a fora, però mentre facin vida dintre, bueno, està una miqueta la cosa que no està clara que es pugui anar i prohibir, però sí que, bueno, aconsellem, i més ara si tenim aquest espai, doncs ja podrem fer-ho encara amb més raó, no? I per al que fa al compliment de la normativa, doncs també a través dels companys dels agents municipals vigilarem aquesta zona. Moltes gràcies.
12: Bé, moltes gràcies. Sí, de fet, només un petit apuntet. El tema de les ordenances, aquest proper dilluns, doncs tenim una junta de portaveus on aquest serà un dels punts que en parlarem tots plegats. Bé, doncs sotmetríem a votacions, a vots a favor.
5: Aprovat per unanimitat.
12: Moltes gràcies. I passaríem al punt desè, que seria el punt de precs i preguntes. Li dono la paraula al senyor Sergi Palomeres. Endavant.
13: Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Per part meva, tres qüestions ràpides, dues referents a via pública. Una és el tema del carrer Comerç, n'hem parlat vegades, sobretot pel que fa referència, a part d'altres coses que sempre hem pogut comentar, de voreres i de l'espai en si, però sí que els arbustos que toquen a la carretera, més que res perquè és ja un tema de, no tant de deixadesa sinó de seguretat viària, eh? Estem parlant d'una nacional i hi ha uns arbustos, doncs, que ocupen un espai d'aquesta carretera, i per tant, doncs, sí que caldria tenir-ho en compte. Crec que ho havíem comentat alguna altra vegada, doncs posar-hi èmfasi. L'altra qüestió és amb el carrer Figueres. L'altre dia passava per allà i vaig veure que la zona a l'entorn dels arbres, dels tarongers, diguem-ne, estava molt, molt bruta. Quan dic molt bruta, vull dir que semblaven gairebé containers a l'aire lliure. Curiosament, no sé, devíem tenir alguna connexió telepàtica, perquè al cap de dos dies aquesta cosa estava solucionada i ara estan en bon estat. Però sí que m'agradaria fer una reflexió amb això, no? Que potser és un carrer, diguem-ne, que vam arreglar fa relativament poc i que jo crec que no acaba de tenir la imatge que tots voldríem que tingués. Aquest espai dels arbres, doncs, és un, perquè doncs hi havia inclús una bossa d'escombraries directament allà, a part de diverses altres coses, colelles de cigarret, de posicions d'animals, etc. Però al final també és un espai que, bueno, els cotxes, hi ha unes zones d'aparcaments, moltes vegades els cotxes no estan ben aparcats com toca, l'espai dels adoquins, diguem-ne, bueno, queda molt brut. És un carrer que hauria de ser un carrer d'entrada bonic al municipi, sí que jo crec que sigui amb agents, doncs, municipals, de Guàrdia Municipal, o sigui amb neteja o així, sí que caldria posar-hi una mica d'èmfasi tots plegats, perquè, bueno, ens trobo que s'ho mereix, d'acord? I l'altra qüestió, res, molt senzilla, simplement el tema de la bandera de Vilafant. Està bé la campanya que han fet, potser de cares a un altre any, en lloc de que la gent la vingui a buscar, ja directament posar-la a les bústies, no? Igual com es posa el programa, doncs, dreta, doncs, també pot quebre, i així ja tothom la té i segur que lluiria molt més. Només comentar també, doncs, en aquest sentit, que, no, recordo altres anys i altres governs, diguem-ne, que havien fet campanyes en regalar també i en demanar que es pengés la senyera l'11 de setembre, demanar també que per la festa major, doncs, aquesta senyera catalana, doncs, també una gest en els balcons. Bueno, evidentment, doncs, aquest any hem posat èmfasi en la bandera de Vilafant, però estaria bé també que no perdéssim aquesta altra qüestió, i que en futurs 11 de setembre, doncs, governi qui governi, doncs, que també, doncs, es puguin repartir senyeres a l'Ajuntament i repeteixo, i també animar, doncs, a la població, ja que la festa major, doncs, és tan a prop de la Diada Nacional, doncs, aprofitar i deixar-la als balcons, que al final tot plegat, doncs, fa festa major. Gràcies.
12: Bé, moltes gràcies pel que fa, doncs, al tema de la via pública. En aquest cas, jo només voldria comentar que en el cas del carrer Figueres, totalment d'acord amb aquest sentit, eh? Vull dir, és un tema que s'està treballant des de l'Ajuntament, tant en brigada, doncs, com en guàrdies. Sí que aprofito també per demanar, doncs, a tots els oients que ens escolten, que entre tots hem de tenir, doncs, els carrers, i totes les zones, doncs, amb condicions, i que cada gest que fem cadascú de nosaltres, doncs, aporta que Vilafant, que no deixa de ser casa nostra, doncs estigui més correcta. El fet de deixar, doncs, això, no?, una bossa d'escombraries al lloc on no toca, lògicament no ens agrada cap dels que estem aquí, i per això hi ha, doncs, els contenidors, i per això es fan les recollides, tant per part de la brigada, doncs, com per part de l'empresa concessionària que fa això. Per tant, sí que demano que tothom posi aquest granet de sorra a fer les coses ben fetes. Per altra banda, el tema de la bandera ho tindrem en compte de cara, doncs, a l'any vinent. Sí que hem posat realment, doncs, èmfasi, doncs, amb la bandera de Vilafant, perquè lògicament sabem, és una bandera nova, diguem-ho així, i per tant tal. I el fet de que es vingués a buscar, doncs, aquí a l'Ajuntament, vale, bàsicament és perquè si fer-la arribar a les bústies per part de l'empresa és complicat, val? Perquè hi ha bústies o bé que entren fulls molt petits, o ens van dir que això sí que era molt complicat, per tant vam optar, doncs, que la vinguessin a buscar aquí. Sí que és veritat que també alguna persona ens ha demanat que no pot arribar-se fins aquí, si li podem apropar, i així ho hem fet. I ja està, en aquest sentit. Per la resta li donaré la paraula, doncs, a la regidora de la brigada. Endavant, Rebeca.
14: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, doncs, senyor Palomeres, bueno, és que ha comentat dos carrers que vostè veu que s'hauria de millorar l'arbustiva. Passa que els dos carrers són del casc antic i, bueno, el municipi és molt gran. També la gent de la zona de les Mèlies, o la gent de la zona de Forca ens diu: i el meu carrer, no? Llavors, clar, aquests dos carrers estan al casc antic i a partir de demà comença la festa major, per tant ja hi ha organitzada la previsió de que estigui tot perfecte al casc antic. Aquests carrers estaran perfectes perquè ve festa major. Llavors, el que hem aprofitat aquests dies és precisament per fer tots els carrers que també no són de festa major i també volen estar nets, no? Carrer Comerç i Carrer Figueres, la previsió és demà seguir fent nucli antic per deixar-ho tot net per al cap de setmana. Vull dir que en principi això ja es comptava fer dintre de les tasques normals de la festa major, vull dir que ja estarà net. El que hem aprofitat tots aquests dies també per deixar altres entorns que no són festa major però que també volen tenir el carrer net, i hem anat adelantant altres zones, vale? Gràcies.
12: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula al senyor Sergi Palomeres.
13: Bé, moltes gràcies. No sé si m'he explicat malament, però no demanava que es netegés perquè és la festa major, demanava que es mantingués, i que precisament he dit dos carrers. Un és el carrer Comerç, que evidentment, doncs, és el carrer amb més trànsit del municipi, evidentment de llarg, i per un tema de via pública important, no perquè sigui la festa major. I l'altre és el carrer Figueres, perquè bàsicament he comentat que és un carrer, doncs, recentment renovat i que hauria de fer molt de goig i que malauradament no el fa. I no el fa, com ha comentat l'alcaldessa, bon criteri, segurament per l'incivisme, doncs, d'alguns veïns, però en aquest sentit també, doncs, l'Ajuntament té la seva responsabilitat de mantenir-lo al màxim de bé possible, no perquè sigui la festa i hagi de passar davant una cercavila, sinó també la setmana que ve l'altra i d'aquí 3 mesos. Gràcies.
12: Bé, moltes gràcies. Val, doncs passarem, sí, senyora Anna Pastoret, endavant.
10: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc dues qüestions. La primera és per seguir donant feina a la Guàrdia Urbana. Bueno, la primera és que hem rebut diverses queixes de veïns, especialment del nucli antic, per la circulació de patinets i altres vehicles d'aquesta tipologia a altes velocitats per zones on no haurien de circular. Segur que ja ho vigilen d'alguna manera, però, bueno, si poden posar una mica més d'èmfasi, sobretot als voltants de l'escola Sol i Vent, perquè quan hi ha mainada a prop, o pot haver-hi mainada a prop, crec que hi hem d'estar més atents per evitar algun incident. I la segona qüestió és en relació al cartell de la festa major. Agraïm que s'hagi tingut una vocació de fer-lo més atractiu, canviar el format, que hi hagin imatges noves perquè sigui una mica diferent de respecte als anys anteriors. En tot cas, ens agradaria saber si les il·lustracions que hi apareixen s'han fet algun tipus d'eina d'intel·ligència artificial, però en tot cas voldríem posar sobre la taula que ja que fomentem la creativitat de moltes, amb altres maneres a nivell institucional. Tenim un concurs de postals de Nadal, tenim un concurs de còmics, doncs bé, afegir potser el cartell de la Festa Major en aquest llistat de diferents activitats creatives que es porten a terme, doncs que seria una bona idea, portaria valor a la festa. Gràcies.
12: Molt bé, moltes gràcies. Li dono la paraula al senyor Francesc Gaspar pel tema dels patinets. Sí?
9: Gràcies, alcaldessa. I gràcies, regidora. Bé, doncs, res, anotem la feina extra que ens encomana, i que no és extra perquè és evident que és un problema que tenim bastant recurrent, per desgràcia, en el nucli antic, que ve una miqueta relacionat amb el que abans deia també l'alcaldessa i el company Sergi, de l'incivisme, no? I ara, una vegada han tornat als col·legis, doncs serà un dels punts que també haurem de fer incidències. Moltes gràcies.
12: Molt bé, moltes gràcies. Per què fa el cartell de la Festa Major? Sí, li dono la paraula doncs a la regidora de Festes, la Rebeca López.
14: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, doncs gràcies per valorar positivament el canvi de la portada del llibret i dels cartells de la Festa Major. Això ho hem fet des de l'àrea de cultura, el tècnic, i pot parlar amb ell directament si vol saber alguna dada concreta de com s'ha fet o com no s'ha fet. La qüestió és que aquí el tècnic de cultura el que ha intentat d'anar dintre d'aquest cartell és il·lustrar una miqueta amb un resum coses històriques de Vilafant i participants de Vilafant, no? Hi ha la baixada de carretons il·lustrada perquè és ja una mica tradició de la Festa Major. S'ha volgut recollir els grallers d'alguna manera, una miqueta per la seva participació i la tradició de que sortim i iniciem la festa amb ells, no? També surt Palol Salvador i a l'església, s'ha volgut il·lustrar l'església de Sant Cebrià, una mica la bòbila, els esports que participen, els concerts que es fan. Al final són dibuixos intentant il·lustrar un resum visual de lo que és la festa. No em sembla mala idea que es pugui fer un concurs també, pues, perquè hi hagi un futur cartell que la gent sigui participatiu. De fet, cada vegada estem fent més coses participatives, la regidora de participació tindrà molta feina, perquè aquest any també hem fet, l'any passat vam triar nosaltres l'entitat solidària a la que dedicaríem els diners que recollissin dintre de la festa, que això és una activitat que es fa dintre de l'àrea de salut, però aquest any hem fet un pas més i l'hem treballada conjuntament amb la regidoria de participació, precisament perquè volem això, que la gent participi a triar i participi a escollir i que ho fem entre tots. Per tant, aquesta valoració no em sembla malament tampoc per iniciar un altre procés en un altre moment, que pugui ser d'aquesta manera. Vull dir que estem oberts a aquestes idees, iniciatives que poden ser productives i ja m'agrada que hi hagin aquest tipus d'aportacions constructives. Vull dir que estem oberts a poder treballar. Gràcies.
12: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula a la senyora Antònia Tubau. Sí, perdoneu que igual des dels oients, no, que ens senten com uns petits parades, és perquè és la segona vegada que fem servir doncs aquests micròfons i aquesta manera de fer els plens, no? I encara doncs a vegades ens queda algun micròfon com enganxat, i si un no el tenca l'altre no el pot obrir, i per això. Disculpeu,
15: Gràcies, senyora alcaldessa. Jo també dos temes ràpids relacionades amb el calendari. Igual que els meus companys, tractem temes que ens arriben de gent del poble, de veïns que estan una mica amoïnats. Un tema ja l'ha apuntat vostè al principi del ple, que és Pati de les Mèlies, perquè clar, eren unes obres que s'havien de fer a l'estiu i les famílies estan amoïnades perquè tenen allà totes les eines i tot, diríem, el material dels constructors, i a part de treure una bona part del pati que no poden jugar, doncs sempre hi ha el perill que els nens puguin prendre mal. Llavors el que demanaven una mica era què havia passat, i mirar d'abreujar-lo el màxim possible. I l'altre tema, que és una proposta també, és del tema de la piscina, com deia el senyor Grau, que van havent-hi cada cop més millores a la piscina. Doncs a bé, ara a bé, el que hem vist és que degut al pic climàtic i les altes temperatures ens trobem que arribem al setembre encara amb unes temperatures doncs molt altes, i de la mateixa forma el juny o el maig ja comencem a tenir temperatures molt altes. Llavors el que des d'Esquerra Republicana el que volíem demanar és que la possibilitat d'un estudi, de plantejar-se de cara a la propera temporada allargar una mica la temporada de la piscina, ja que tampoc és que tinguem molts de,

0: Les Mèlies, doncs, bueno, bàsicament el problema que hi ha hagut ha sigut a l'empresa. Per part de l'empresa ens havia de passar, doncs, un pressupostos amb un disseny que es va fer, que s'ha estat parlant sempre, doncs, tant amb l'escola com a la direcció de l'escola com amb l'AFA, que és qui va fer, doncs, aquesta proposta. I llavors hem anat fent diferents reunions a les tres parts. S'han canviat de la proposta que havia sortit, doncs s'ha demanat des de l'escola parlar-ne i poder canviar, doncs, algun del material que es havia triat i així, val? Perquè han vist que potser seria millor. Això ha fet primer de tot, doncs, que no anés tan ràpid, pel fet d'haver de quedar tots tres a la part. I després, per altra banda, doncs, hi havia un tema de material que no ho tenien, i l'últim, doncs, és que també han fet vacances, l'empresa també ha fet vacances, i ja us dic, ha anat, bàsicament ha sigut per aquest tema. Sí que ja ens han dit que la setmana que ve, doncs, en principi ja estaria, i bueno, esperem que sí. Sí que està tot delimitat, val? O sigui, que no pateixin, doncs, pel perill, i en aquest sentit està tot delimitat. Sí que, bueno, hi ha alguna restricció de pati, però per sort, doncs, l'escola té un pati molt gros i poden sortir a les altres parts. Però, bueno, tot i així penso, doncs, que quedarà un pati molt maco amb tota una sèrie, doncs, d'espais molt naturals i que bueno, que quedarà molt bé, ja. Sí, li dono la paraula, doncs, a la senyora Meritxell Novillo per aquest tema, sí.
1: Gràcies. Només era un apunt. El que ha comentat la Montse amb el tema de tres bandes, tots entre l'AFA, direcció i ajuntament, també es va arribar mínimament a un acord amb la direcció de l'escola que el primer dia, sobretot, no hi haguessin les obres en allà, perquè era el primer dia, i per al tema de l'alumnat, acollides i tal, i per això també va ser el primer dia que estaven començant el pati, sinó que van començar un dia després. I després sí que l'única cosa que no es veurà en aquestes properes setmanes, vam arribar a un acord també amb el tema del pressupost participatiu, de que l'Ajuntament posa també arbustiva i uns arbres, i l'únic que aquestes dues o tres setmanetes no es veurà serà el tema de la jardineria, perquè no podem plantar fins al mes d'octubre, i després també aprofitarem i farem l'arbustiva i els arbres, que en posarem quatre, si no m'equivoco, en el pati, i ho realitzarem una miqueta més tard per al tema de la temporada de la plantació dels arbres, i és l'únic que volia afegir. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. I pel que fa al tema de la proposta de la piscina, també li donaré la paraula al senyor Víctor Grau, però sí que, si em permeteu, comentar que l'any passat vam allargar-ho, i l'any passat va fer una setmana o dues setmanes amb un temps com ara, com aquests dies que dius vam tindre obert i no hi anava ningú perquè realment, doncs, o plovia o feia bé, no feia així, vull dir que això a vegades és allò que dius, no, tens obert i resulta que, o allargues i resulta que fa mal temps i tampoc, o l'han revés, vull dir que el temps aquest està així tot canviat. Li dono la paraula ara, sí.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, el que apuntava l'alcaldessa, doncs, és cert. Nosaltres vam plantejar aquesta llarga, bueno, si ara acabem el setembre. En principi sempre vivim al juny, fem coincidir amb el final de curs de les escoles i els centres escolars, per diferents motius, però entre altres perquè també la mainada té estes escolars encara està, doncs, dintre del curs, diguéssim, i realment el que fem és, doncs, quan s'acabi el curs obrim la piscina per fer coincidir, doncs, aquest canvi, diguéssim, d'horari, i també, doncs, per ofertar, doncs, la piscina com a recurs per a les famílies per poder, doncs, compaginar o poder passar les tardes i també la calor amb aquest canvi climàtic. Nosaltres el que plantejàvem era retallar aquest setembre, aquesta setmana, més que res per això que comentava l'alcaldessa, perquè molts anys enrere havia passat que aquesta setmana de setembre que havíem allargat o que s'havia intentat allargar, moltes vegades fèiem el temps, la gent ja començava el curs i ja no venia tant, i realment passava moltes vegades que ens trucaven per dir, mira, no hi ha ningú, podem tancar. Vull dir, fent una mica balanç, vam calcular el que ens suposava obrir aquesta setmana o inclús obrir abans o després, i la veritat que la piscina té un cost bastant elevat per la seva gestió, i fent números i tinguent en compte, doncs, el cost benefici.

0: suposava allargar aquesta setmana o pujar per dalt, doncs realment vam considerar que no era dient el que ens comportava econòmicament per l'Ajuntament i després el servei. Evidentment, doncs, si continua canviant el temps i el canvi climàtic ens avança, haurem de replantejar tots plegats com utilitzem els nostres serveis públics, i en aquest cas sí que estarem atents, doncs, a veure com avança. Aquest any vam optar per aquesta mesura, l'any que ve doncs acabarem d'ajustar-ho també una mica en funció de com vagi el temps. Però igualment sí que per les escoles, per exemple, a final de curs se'ls obre un dia abans que comença la temporada, perquè també doncs puguin aprofitar la piscina que ja està a punt, diguéssim, està preparada, i se'ls dona aquesta oferta, perquè els últims dies també fa molta calor, doncs puguin utilitzar la piscina municipal. Anem fent una mica així, també en funció de com el temps canvia, però sí que tenim la previsió sempre de, bueno, veure una mica cost-benefici que és més convenient per l'Ajuntament. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula doncs al senyor Quico Marín. Endavant.
2: Moltes gràcies, alcaldessa. Tinc dos precs i dos preguntes. Abans d'arribar avui al ple, una veïna m'ha trucat. Estava una mica trasbalsada per una incidència que va passar en un nínxol en el cementiri fa uns 3 mesos. Em comenta que va entrar una instància aproximadament fa 2 mesos i mig, 3 mesos, i encara no ha tingut resposta. L'entrada és 2026-003-118. Si us ho podeu mirar, o ja està mirat, i si podeu parlar amb aquesta senyora. El segon prec que faig és la tercera vegada que ho demanem, a veure com està el tema dels camps inundables. Vale? Es preveu un hivern una mica passat per aigua. I amb el tema del canvi climàtic, i vist els xafes que ara hi ha, pues, podem tindre problemes tant al camp dels enginyers, la zona del Rec Susana, la zona del pavelló, Santa Llogaia, etc. Recordo que fa un any, en una reunió de portaveus, ens van comentar que ho miraríem, que miraríem com estan els projectes i què podríem fer, a veure si podem retomar aquestes coses. I ara les dues preguntes que tinc. Una és pel tema de la Guàrdia Urbana. Arrel de la publicació de les xarxes i el debat originat amb les patrulles nocturnes, si ens poden dir quantes patrulles nocturnes s'han fet, en quin interval temporal i quins dies concrets, quants agents hi han participat i sobretot quina mena d'incidències, avisos o actes s'han atès, i si n'hi han produït, i si n'hi han produït situacions que considereu destacables. I l'altra pregunta és sobre l'enllumenat a les Forques, vale? L'enllumenat públic a les Forques. Els veïns ens han fet saber que porten més de 20 dies patint talls intermitents d'enllumenat. La situació que no només afecta l'administració de carrers, sinó que genera, evidentment, una forta sensació d'inseguretat i malestar. Quin és el problema concret que provoca aquests talls d'elèctrics? Per què després de tants de dies, des de la primera incidència, encara no s'ha solucionat? Quan preveu el govern municipal que quedarà resolt definitivament? Quantes incidències o avisos us han traslladat als veïns sobre aquest problema i quines són les competències que pot fer l'Ajuntament per solucionar-ho? Sabem que no sempre es comunica a l'Ajuntament com és el que es comenta en el carrer, però el ple és on es dona totes les oportunitats d'informar a tothom i evitar els mals entesos. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Pel que fa al tema doncs d'aquesta entrada, doncs demà ho mirarem, aviam què ha passat o com és que no s'hagi contestat. El tema dels camps inundables, li dono la paraula al senyor Xavi García, i de moment passo la paraula.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Fa un any, no us recordo, tinc molt mala memòria, però sí que en el pla general es veu que està ja l'estudi d'inundabilitat de tot el municipi. Si vol ho fem arribar o ho mirem. També comentar que fa uns mesos vam encarregar amb una subvenció de la Generalitat 2 projectes per desaigar el barri de les Forques abans de, del reguer Susana i també al camp de Sant Llinyers, per allà a la zona del carrer Llobregat. Aquests projectes ja ens han arribat, han entrat a l'Ajuntament i ara estem esperant que aviam si surt alguna subvenció de l'ACA o de la Generalitat per poder portar a terme aquests projectes, que la intenció és recollir les aigües a les forques abans del rec Susana i traslladar-les després del pont de la carretera de Santa Llogaia i evitar així el pont, que s'inunda sovint, com tots sabem. I també l'actuació del camp de Sant Ginés seria fer un pluvial a la zona del carrer Llobregat que portés tota l'aigua ja directament al rec Susana i que evités que se desplaçés cap a la zona del cap. Això és el que puc informar ara mateix, i el tema dels camps ho mirem quan volem. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Sí, és un tema doncs, que la veritat ara que ja tenim els projectes que han arribat, és un tema doncs, que per part de l'Ajuntament amb els pressupostos és molt complicat arribar-hi, però sí que bueno, tinc demanat doncs, una reunió amb el president de l'ACA doncs, per poder presentar doncs, aquests dos projectes i així doncs, a veure quin canal de subvenció, a veure com ho podem fer-ho per poder-ho tirar endavant entre la part doncs, de l'Ajuntament i amb l'ACA, que ens doni un cop de mà. De totes maneres, com vam dir, doncs, ho repetim, que una vegada doncs, tinguem la capacitat per poder-ho tirar endavant, doncs ho parlaríem i ho exposaríem doncs, amb la resta de regidors. El tema de les patrulles nocturnes i de la guàrdia, li passo la paraula al senyor Francesc Gaspar.
4: Moltes gràcies, alcaldessa. M'he anat apuntant en principi el que m'anava dient, però com que he vist que és bastant extens el que em demana, si li sembla, el que farem és fer-li un informe i fer-li arribar la informació, perquè inclús crec que ens demana o ens ha dit els agents que han participat. Bueno, entendrà que no li digui, perquè per protecció de dades seria dir-li ara. Ah, quants? Ah, perfecte. Doncs quants també li farem arribar. El que no he entès és al principi el motiu, que ha dit que hi havia queixes o alguna cosa? Pot ser?
1: Un moment.
5: Gràcies. Arrel de les xarxes municipals de l'Ajuntament, la publicació que va haver-hi, les reaccions dels veïns i les inputs que ens han arribat a nosaltres. Gràcies.
4: Bé, no solo mirar gaire xarxes, perquè la veritat, si ens sentiguéssim que refiar de vegades de segons quins comentaris a les xarxes, doncs poder no agafaríem el camí correcte. Tot i així, intentaré fer una repassada i amb què diuen les xarxes, però jo li contestaré el que hem fet, no en base el que hagi pogut dir en aquestes xarxes. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. I la part de l'enllumenat, que ho hem estat des de la brigada municipal, li dono la paraula a la senyora Rebeca López.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, sí que hem estat molt de dies amb fallo de llum a la zona de les Forques. La zona de Forques és molt gran, hi ha molts quadres, tenim molt de cablejat, també tenim molts de fanals. Si fos un fallo greu, ho trobaríem de seguida. Si és un quadre cremat, per exemple, de seguida quan passes es veu. Clar, el problema és que el fallo que és no és un fallo gran, és un fallo petit. Llavors, què passa? Que com només el passar no es veu, que s'ha de mirar molt detalladament, costa més temps trobar-lo. A vegades és només un cable pelat, però pot fer saltar tota la fase. No? Llavors, el que estem fent, brigada, és el que estem fent ara és el que vam fer, per exemple, a l'Arengada Nord, que abans passava que saltava de tant en quant sovint, i era també per un fallo que era petit, però que feia saltar tot, i es va fer una inversió, es va revisar tot, es va anar canviant totes les fases, les coses petites aquestes, el que és cablejats, si ja eren vells, ja es canviaven, per assegurar que per on passàvem ja quedava tot resolt, no? I quedava nou i net. Bueno, doncs ara això és el que s'està fent a les Forques. La brigada va tram a tram revisant tot el cablejat elèctric. El que hem fet també és separar en més sectors aquest cablejat per tal de que si hi ha un fallo es detecti més concretament en el punt que és, perquè el cablejat es separa en més trams que abans. Vale? Llavors hem renovat quadres de llum, poder funcionaven, però si eren vells s'han renovat per estar segurs de que no és això tampoc, i també s'està revisant les potències de cada un d'aquests trams perquè no sobrepassi i algú estigui que faci saltar. Vale? A part, es farà una inversió en lluminària també, per exemple, al carrer Pirineus de les zones més velles, no? I llavors s'havia de canviar. També els tipus de fanals vells s'encola més l'aigua i l'aigua també fa saltar el cablejat. Llavors, els fanals nous que ara ja es fan, ja no és aquest tipus de fanal que no ajuda a que el cablejat estigui protegit. També el que hem fet és també anar renovant bombetes. Ara són més duraderes, perquè bombetes antigues també igual, ens donaven molt de problemes, fa saltar més la llum. S'ha trobat en alguns trams poder no cablejat, espatllat, però molt envellit. Llavors també això, clar, poder solucionaríem el fallo, però si el cablejat és molt vell, doncs pot fer saltar el mateix cable més endavant.

0: fa saltar més la llum. S'ha trobat en alguns trams, poder no cablejat, espatllat, però molt envellit. Llavors també això, clar, poder solucionaríem el fallo, però si el cablejat és molt vell, doncs pot fer saltar el mateix cable més endavant. Portarà temps, però va avançant, però la qüestió és que quedi totes les fases pràcticament actualitzades. A part d'això, hi ha prevista una inversió important en lluminària en diferents punts del municipi, que això ja els veïns també ja sabran, i això també ajudarà a que aquests fanals vells que ens donen problemes no ens en donin. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Si li dono la paraula una altra vegada al senyor Quico Marín.
2: Sectors i quadres elèctrics, vale? Han demanat ajuda a alguna empresa o han enllumenat? Quin cost tindrà tot això de canviar tot això? Perquè si posem una bombeta nova, però si es talla la llum, com si no fem problema, no saben d'on té bé encara el tall del subministre enllumenat públic, no sé què farem al final. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Sempre estem parlant per això d'una zona, no estem parlant de tota la zona de les Forques, eh? És que ho dic perquè ara de la manera que es parlava semblava que fos, eh? Totes les zones. Sí que suposo que esteu parlant de la zona de la plaça de les Hores, el carrer Canigó, carrer Lleida, eh? Tota aquesta zona d'aquí, que sí que és veritat que en un primer moment doncs es va saltar, com moltes vegades doncs passa, eh? Que salta la llum i bé, s'hi dona un quadre i es va, i aquestes

un quadre i es va i aquestes totes les orques, però sí que han posat més èmfasi, diguem, en la part aquesta doncs, que hi ha hagut a la zona aquesta de la plaça de les Hores i això. Llavors, de moment no s'ha demanat a cap empresa exterior, val? I el motiu doncs, és perquè bueno, el

0: de la plaça de les Hores i això. Llavors, de moment no s'ha demanat a cap empresa exterior, val? I el motiu doncs és perquè bueno, en aquest sentit, encara que no siguin totes les faroles, doncs que hi hagi algun tram, perquè no quedi totes les enfosques, algun tram doncs de carrer o una farola sí i una no, quedin obertes doncs pel fet doncs això, de que tothom pugui tenir llum a casa seva. De tot de totes maneres, si no recordo malament, cantar Victòria ara doncs la festa major, la s'apagui la llum, vull dir que anirà aquesta feina, només aclaria aquest part de que per la Corques també doncs és una extensió doncs ampla, però ara parlàvem doncs d'aquest carrer. El cost de moment no, perquè o sigui luminària sí que és veritat doncs, que el canvi si és de comptadors o de fusibles o del tram, això doncs no ho tenim, això no ho tenim.
1: Sí, senyora Gossa. Bé, jo només volia dir que en qualitat de regidor de recursos humans defensar la feina que fan els municipals, tenim no contractat cap empresa que tingui arreu municipal molt competent que està a sobre, i la brigada municipal està a aquesta saberia que essa no és una avaria puntual, si són moltes, sobretot en el cablejat, i la confiança d'aquest equip de govern està a municipals. Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: plantejat queixes a l'Ajuntament i que al llarg de l'estiu no han detectat millores. Jo no l'he detectat, però no m'he queixat. Val? I sé que bueno, el jovent és com és i que la llibertat d'alguns per mi s'hauria d'acabar quan comencen els drets dels altres, però no sempre pot ser així. Llavors m'agradaria a nivell de seguretat ciutadana plantejar-vos, de part de tots aquests veïns que tenim aquesta inquietud, quantes accions o avisos reals amb el tema del soroll de registrat tant a les Forques com almenys juliol i agost, si heu ordenat patrulles especials a la Guàrdia Municipal en aquestes zones que us comento i franges horàries per comprovar realment ahir, quines mesures heu adoptat per evitar-ho i si s'han dictat sancions d'algun tipus. Entenem que la majoria de conductors d'aquest tipus de vehicle són menors i per tant les sancions s'haurien de fer arribar als seus tot estiu, i sobretot confio que ningú validi frases com tots hem sigut joves o ara vindrà el mal temps i això s'acabarà, perquè tampoc és el que hauríem de donar. Amb la festa major, que des del nostre grup valorem positivament el nombre i tipus d'activitats. El dissabte per 19 al Parc de les Mèlies i el partit de futbol de quarta catalana del dia 20, però no hi són en el format imprès, com a mínim el que jo he rebut a casa no ho té. Després, de la mateixa manera que el programa en paper no consta que calgui inscripció a la visita teatralitzada de Palol ni que les places siguin limitades, sí que s'ha publicat així a l'Instagram de l'Ajuntament. Llavors la gent em diu, tu saps això com va? Tu saps això com va? Llavors creiem que això genera una certa incertesa i que tota la feinada que estem segurs que feu, perquè no en tenim cap dubte, queda doncs desmillorada, i la veritat és que els esforços que feu vosaltres per la part que us toca, però també que fan les entitats amb tota aquesta aportació gratuïta i voluntària, doncs queda una mica empastifat i encara no hem començat la festa. Llavors, bueno, per la nostra banda només us volíem demanar, si us plau, que encara que sigui només pel respecte que ens mereixen les entitats per la dinamització que ells aporten, doncs que aconseguim que sigui una festa major més de tots, fent una previsió una miqueta més acurada dels actes, o si hi ha canvis, doncs que es faci una comunicació unànime de canvis a tots els punts, on entenc que hi ha molts punts de difusió, però quan es fa un canvi en un lloc hauria de poder-se registrar tot arreu. El paper és més complicat, però si treballem amb més temps i fem més previsió, doncs quan surt el paper segurament està tot més lligat, a no ser que us falli una cosa d'última hora, d'acord? I des tinc un últim prec que té a veure amb Palol Sabaldoria. El novembre del 2021 es va redactar l'informe final del procés participatiu per a la definició d'usos de Palol Sabaldoria, i gairebé 5 anys després encara no s'ha pres cap decisió ferma ni se sap la resta del poble. De moment, l'accés continua restringit. No és una qüestió teòrica, sabeu. Cito literalment la resolució que hem rebut: denegar al sol·licitant l'autorització i la disponibilitat de l'equipament esmentat el 24 d'octubre de 2026, atès que, per les seves particularitats, Palol Sabaldoria només està destinat a esdeveniments i actes organitzats per l'Ajuntament de Vilafant. Jo voldria que m'expliqueu quines particularitats té Palol que no admetin una jornada formativa. No parlem d'una festa particular o d'un esdeveniment que requereixi mesures de seguretat a cada oportunitat, una oposició constructiva, però que se'ns impedeixi utilitzar un espai municipal per desenvolupar una activitat que també contribueix a posar en valor el nostre poble. Des del nostre grup us vull comentar que si no voleu haver de denegar autoritzacions de manera arbitrària i sense fonamentació jurídica, aneu per feina i definiu els usos.
1: Vull dir que també passa, i també doncs, els veïns que ens troben

0: aneu per feina i definiu els usos.
1: Ni anticol, arengada, vull dir que també passa, i també doncs, els veïns que ens troben, han anat a agafar la moto i portàvem uns anys, doncs, la veritat, doncs, que el soroll de la moto no la sentíem. Tot i així, doncs, des de l'Ajuntament sí que hi ha hagut alguna entrada, val? I en aquest cas doncs, estem totalment assabentats, i s'han fet doncs, una sèrie d'accions, i li dono doncs, la paraula doncs, al regidor. Endavant.
2: Gràcies, alcalde. Bé, no entraré en tema xarxes perquè seria una mica massa... Jo m'estimo un moment i m'estimo més parlar amb els agents i m'estimo més lucrar. Tot i així, repeteixo, seguint el seu consell que amablement m'ha donat, 29 identificacions en aquests darrers setmanes. Ha creat un arxiu intern que entendrà que no li ensenyi perquè hi ha matrícules i telèfons i persones dels propietaris de motos. Li puc ensenyar després, si vol, a micro tancat. En tot això s'ha intentat tindre controlat el parc de motos que s'estacionen a Vilafant. S'ha fet patrulles nocturnes dedicades a dos motos i l'altre a certs moments d'incivisme en quant a sorolls. S'han detectat l'antiga depuradora

0: S'han detectat l'antiga depuradora del moment aconseguit, en altres ja li dic que no. També li voldria recordar a la regidora, que suposo que ho sap, però vull dir que quedi aquí amb els micròfons i que també la gent que ens escolta pugui saber, que nosaltres tenim Guàrdia Municipal fins a una hora, fins en concret fins a les 9 de la nit. Si nosaltres fem patrulles nocturnes ha sigut perquè el govern ha cregut necessari. No tenim a l'abast de fer-ne més dels que fem. O sigui, abast vull dir, no tenim pressupost necessari, que hem d'apostar per això, i que bueno, des de la 8 de dilluns a divendres i el dissabte de 9 a 1. Tot el que sigui fora d'aquí, nosaltres no tenim maneres de poder anar a buscar aquests nanos joves. Ens queda la carta del comodín, no? El comodín dels Mossos d'Esquadra. Per desgràcia, Mossos d'Esquadra està poder pitjor que nosaltres i estan, vamos, amb un nivell de saturació que difícilment poden reaccionar a tots els inputs que els hi ha. Tot i això, inclús aquest dimecres, crec que va sigut, no? Aquest dimecres, o aquest dimarts, perdó, aquest dimarts a la nit. A més, hem interactuat, ens han fet arribar aquestes queixes i els hem intentat explicar quines eren les actuacions que estaven fent. Jo em poso que en la seva, per molt, doncs a mi ja li puc dir jo música, que no segur que no m'escolta. Però hem tingut, jo crec que hem tingut un seguiment bastant comportament, ha sigut exemplar amb aquest tema, i s'hi han abocat. Més enllà de tot això, difícilment, si no és que són aquests nanos, perquè se'n vagi a seu a fer la fresa o se'n vagin amunt, perquè és algun producte que no sigui permès, o etc. Tot això hem fet, hem controlat, en un d'aquests llocs que us he esmentat abans sí que vam detectar pels veïns que hi havia consum de substàncies. Vam estar dinant-hi 3 o 4 patrulles seguides en allà, converses amb els veïns que ens han dit, ostres, gràcies, de moment ara no estan vinguent, però no, segurament no hem pogut arribar a tots els llocs, no? Per tant, jo als veïns només no li puc dir res més que intentarem seguir fent la feina que ens pertoca, intentarem trobar solucions perquè el seu descans estigui garantit. Moltes gràcies.
1: Sí, li dono la paraula a la senyora Maite Machado.
2: Senyor Gaspar, mostrar-li a la gent que la feina es fa i, per tant, nosaltres sempre al costat dels treballadors de l'Ajuntament, no tingueu cap dubte que no qüestionem quina és la seva eficàcia, sí els recursos que tenen, i potser ens hauríem de plantejar, com bé ha dit el senyor Gaspar, retallada i ampliar plantilla, horària, perquè les característiques de territori, ho hem dit per activa i per passiva, realment fan amb aquestes...
1: dels dos pics que ha dit, vale? En la versió en paper, la que són les cases, efectivament no hi ha ni el circuit viari ni el partit de futbol, i això ha sigut una errada doncs, en el moment de fer el fulletó, val? Simplement doncs, el que va passar és que es va saltar doncs, un pas amunt i un pas avall, i aquest, mireu, us ho llegeixo perquè el tinc aquí, els actes, per mal temps o motius logístics poden patir modificacions en l'horari i el lloc que seran publicats a les xarxes socials, si són d'última hora, o a la pàgina web, si són previstos amb antelació, val? Doncs, igualment hi poden haver doncs, errors en aquest cas, el vam detectar, vam trucar de seguida doncs, a la impremta, però ja estava en màquines i per tant no vam poder-hi fer res. Sí que tant a la pàgina web com a les xarxes de seguida doncs, s'hi han posat doncs, aquestes dues activitats perquè doncs, la gent se n'assabenti en aquest cas. Sí que està doncs, també demanat que si hi ha algun canvi o així doncs, a part de les xarxes, que potser és el més ràpid que té tothom, a la pàgina web també es canviï. Per altra banda, el tema de Palolsa Valdòria que s'ha anat per l'Ajuntament, que l'Ajuntament ha de mires i de taules, no sé què, també s'ha donat a més l'opció d'anar al centre cívic de les Mèlies, que en allà doncs, també hi ha en les taules, l'hagi de negat no donar-los un espai, sinó simplement que creiem que aquest espai és un espai doncs, que és per activitats culturals i per activitats que fan o que es demanen des de l'Ajuntament.

0: simplement és això, vull dir, no hi ha cap més, aquí darrere no hi ha res més que bàsicament això. Si recordeu, també fa uns anys, al principi del cau, i també se'ls va demanar o s'ha demanat una entrada, suposo que deu haver sigut avui, jo encara no he tingut temps, sincerament, doncs ni de llegir-la ni de veure-la, perquè bueno, aquest matí doncs, ha sigut impossible, però bueno, tot i així la llegim.
1: Bé, doncs, en relació a la resposta aquesta que em doneu, tenint en compte que l'espai no té un reglament, que vosaltres prengueu la decisió unilateral de què es pot fer servir i què no, incorre en principi en una vulneració dels nostres, no pogués suposar cap problema per nosaltres, és que posaria en valor una part patrimonial molt important del nostre municipi i el podríem mostrar a moltes altres agrupacions de l'alt. I no comprenem el raonament de Manol, per exemple. No organitza perquè l'Ajuntament li demani, organitza les seves trobades i ara mateix hi ha les presentacions de llibres i el... La Vila Educadora, per exemple, s'hi ha fet, és una activitat de l'Ajuntament, però l'aplec de Manol no vol tingui els usos definits i que tots els vilafantencs que d'una manera o una altra amb els nostres impostos participem, perquè no està pas només arreglada amb les subvencions, està arreglada amb tot el que paguem tots, tinguem la possibilitat. I si anem a l'extrem, nosaltres com a part de l'Ajuntament, exhibir i presumir de poble. Llavors, el raonament de nosaltres hem decidit això, us ho respectem, de la mateixa manera que tenim tot el dret de dir esteu vulnerant els nostres drets perquè no ens permeteu usar els espais públics tal com la normativa que nosaltres no tenim, però genèmetria.
0: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula al senyor Xavi García, que és el regidor de Patrimoni.
2: Moltes gràcies, senyor alcaldessa. Bé, com la majoria sap, jo Palol porto molts anys que cuidant-lo i mimant-lo i me sorprèn que digui que l'aplec no és una... Bueno, l'aplec del Manol, però conjuntament amb l'Ajuntament de Vilafant. Totes les actuacions que s'han fet a Palol Salvadoria han sigut actuacions de l'Ajuntament, col·laboracions d'altres entitats públiques. I si el senyor Quico diu que no, li demano que me digui una que s'hagi cedit a alguna entitat per fer una actuació privada. Jo he anat a totes les actuacions que s'han anat fent a Palol des de que s'ha restaurat, tant als aplets com a les neteges del Manol, a totes les activitats que s'han fet a Palol Salvadoria, jo personalment he anat i han sigut activitats que són organitzades o coorganitzades per l'Ajuntament de Vilafant. Com ha dit l'alternativa, no se li està negant cap espai. Hi ha alternatives, hi ha centres cítics que estan preparats per fer la formació que vostès creguin convenient. Aquí no s'ha negat res, s'ha negat un espai que està dedicat per fer activitats al públic, obertes al públic, sempre. I m'oblidava algú, és bàsicament això, que és tot obert al públic i no són d'això. Tenen els centres cívics, sí, per fer aquestes activitats i també, com ha comentat l'alcaldessa a principi del ple, s'està adequant Palol per portar els tallers de música i la brigada s'ha de fer unes petites actuacions i s'ha d'adequar per fer aquesta activitat. Gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Penso que aquest tema l'hauríem de deixar doncs, aquí, perquè a més doncs, és a nivell com més personal, no? Més de... Home, i tant... És personal en el sentit de que la petició aquesta l'ha demanat, no l'ha demanat en aquest cas cap entitat, l'ha demanat un equip, un partit. Però més enllà d'allà, ja dic que tanquem aquí el tema. Els he dit que si avui ha arribat doncs, aquesta entrada, han fet arribar...

0: cap entitat, ha demanat un equip, un partit. Però més enllà d'allà, ja dic que tanquem aquí el tema, els he dit que si avui ha arribat doncs, aquesta entrada, han fet arribar...
1: De Vilafant, vale? Podem demanar els espais públics. Hi ha un reglament d'usos a Palol?
2: No.
1: Vale. Llavors,

0: han fet arribar
1: de Vilafant, vale? Podem demanar els espais públics. Hi ha un reglament d'usos a Palol?
2: No.
1: Vale. Llavors, tot dintre d'aquesta denegació ens correspon el dret de demanar-ho, d'argumentat que es mantenim amb la reserva del Centre Cívic Les Mèlies.
0: Pensar en el que és aquest espai i contrapartida, doncs, s'ha donat, doncs, com a
3: Ràdio Vilafant d'aquesta sessió plenària amb les valoracions dels diferents portaveus dels diferents grups de l'Ajuntament de Vilafant. Farem que s'acosti cap aquí, doncs, la primera portaveu, la Rebeca López, del grup de Ciutadans, perquè ens faci aquesta valoració de la sessió que acaba de finalitzar.
4: Moltes gràcies. Doncs molt bé, ha anat bé i bueno, s'ha aprovat tots els punts que hi havia a l'ordre del dia, per tant, contenta de seguir endavant amb tot el que ha de sortir, no? Perquè Vilafant millori. Comentar als veïns que no es preocupin, que el programa electoral, el programa de la Festa Major està tot en ordre. Vull dir, si és veritat que per un fallo, un error humà d'un treballador no ha sortit, no passa res. S'ha actualitzat l'entrevista de la Ràdio Vilafant que he fet, també he explicat tots els actes que hi ha, ho tenim a la web actualitzat, vull dir que no es preocupin per res, perquè a més tota la Festa Major estarem informant contínuament de tots els actes que hi ha, perquè aquí tenim la comunicació de Mercè Mainé, que se n'ocupa, que ho farà superbé. Per tant, no us preocupeu, que estareu superinformats de totes les activitats i podreu venir a tot. Gràcies.
3: Doncs moltes gràcies, seguim endavant amb aquestes valoracions. Li tocaria el torn a Francesc Gaspar del grup de Junts per Vilafant. Quina valoració en fa d'aquesta sessió?
5: Sí, bona nit. Bé, doncs jo destacaria evidentment el punt que jo he presentat sobre el reglament d'aquest pàrquing d'autocaravanes, que és un passet més a tindre un nou espai al municipi, que ens ha de servir també per poder donar cabuda en aquest turisme que cada vegada s'està incrementant més i que això ens pugui donar també una projecció en el nostre municipi de Vilafant.
3: Doncs moltes gràcies, seguim endavant. Li tocaria el torn a Som Vilafant, el seu portaveu Quico Marín. Quina valoració en fa d'aquesta sessió?
1: Bona nit, un ple com sempre, molt senzill, molt fàcil, 4 punts en el ple per aprovar amb majoria absoluta, però no hi ha punts importants com el POM o coses d'aquestes que ho vendres. Aquest equip de govern va tard sempre a tot arreu, no fan les patrulles nocturnes.
3: Continuem amb aquestes valoracions. Li toca el torn a en Sergi Palomeres des del grup d'Esquerra Republicana. Quina valoració en fa d'aquesta sessió?
6: Bueno, és una sessió molt pobra, com sempre, diguem-ne. Ja heu vist que els punts que hi havia a l'ordre del dia realment eren poquíssim, qüestions de tràmits. Sí que hi havia una única, diguem-ne, qüestió doncs, més interessant, que era el tema de les autocaravanes, que és l'única cosa que podríem valorar d'aquest ple, perquè és l'única iniciativa, que de fet jo no és ben iniciativa de l'equip de govern, perquè com ha citat la gent de Som, doncs ja sortia, doncs tornem. I que bona notícia, diguem-ne, és que estem en temps de descompte d'aquest equip de govern, i això potser seria la part positiva doncs, que hi veig jo. Gràcies.
3: Doncs seguim, faltaria l'últim grup, que li tocaria el grup del PSC, amb l'alcalde.
7: Que està fent la feina i que la veritat es tira endavant, i això és el que hem vingut a fer, no? A treballar per tots i per totes, i per tant, bueno, el recolzament amb les votacions de part de tots els altres regidors i partits, doncs és una bona senyal. Sí que comentar doncs, que aquest petit últim punt, no? Que potser sí que hi ha hagut un moment més així de tensió amb aquest sentit, bàsicament és una manera de veure les coses diferents, val? I punts de vista diferents, i per tant doncs, exposar-ho, almenys pel meu punt de vista, exposar-ho doncs, aquesta situació amb un ple, per mi penso que hi ha coses molt més importants que no pas aquesta d'aquí. Però tot i així, molt bon cap de setmana, us convido a tots a disfrutar de la Festa Major, a veure si ens fa bon temps, i esperem que sí, i a gaudir-la. Gràcies.
3: Doncs amb aquesta última valoració, o també a la pàgina web de Vilafant, www.vilafant.cat. Gràcies i molt bona nit.

0: Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a Ràdio Vilafant FM. Això és el Red Hot Blues, programa 1202. Com sempre, dues hores de ràdio amb tota l'actualitat, el blues nacional i també el blues internacional. Un programa que també hi ha temps per entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio i la història del blues, grans llegendes i d'altres menys coneguts. Des de l'FM de Ràdio Vilafant també sortim per internet i tens tots els podcasts del programa en el blog bandablus.blogspot.com i també a rejoblus.ivox.com i a la vegada a la web de Ràdio Vilafant FM. Amb molt de gust, com sempre, us parla Josep Almadà. També aprofito per saludar totes les emissores que emeten aquest espai arreu de Catalunya. I temps per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues, interviews, also presents the history of the blues with the large legends, and blues live from the studios of the radio. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog, vandablues.blogspot.com. You can also follow the Red Hot Blues Network in social networks, Facebook, Instagram and Twitter. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: En senzills, les seves en blues sessions. Aquesta és una de les primeres cançons, Nostalgia del Hogar.

He volgut començar amb ell, amb en David Villén. Ell és guitarrista, baixista, i aquí s'acompanya d'en Dani Melchor al piano, Nostalgia del Hogar. Perro Viejo, una altra de les cançons, Joaquín Sánchez a la veu, Daniel Melchor a la Hammond, a l'Orden Hammond, Cristóbal Otero, conegut harmonicista, i David Villén, guitarra també al baix, en aquesta cançó, Perro Viejo.

Propostes a ritme de bona música, en aquest cas les gravacions d'en David Villén, unes gravacions de l'any 2022 que avui us vull presentar aquí en Alan Red Hot and Blues. Una altra de les cançons, ell també hi posa aquí la veu, guitarra, baix i el Hammond, és en el tema anomenat Desierto.

La música de David Villén avui aquí en el Rojo Blues. Ángel del Cielo, Paul San Martín, un dels grans pianistes, l'acompanya a ell i en aquesta gravació. Estar en sintonia del Rojo Blues.

Déu-n'hi-do. Així sona aquesta molt bona proposta també d'una cantant, Alejandra Rueda, ella és Alice and the Wonders, que també ens sona moltes vegades aquí en el Rejo Blues. És el seu nou treball discogràfic en aquest 2023, I Amp. Ella es mou entre el blues, el rhythm and blues, soul, música negra en general que ens fan, i ens feia aquesta cançó, el Damn Glory Honey. Anem a escoltar una altra, Independent Woman.

Gran veu d'Alejandra Rueda, Alice and the Wonders. L'acompanyen en Cesc Espel a la saxa, Marc Barnett a la guitarra, Arnald Alberti a la bateria, Luis Martín al contrabaix i Àlex Albala al Hammond i també els teclats. I bé, totes les composicions són d'Alejandra, d'ella mateixa. Anem a escoltar una altra de les cançons. I am not...

Benvinguts. Això encara segueix sent l'enret a Hot and Blues i ara us he presentat els Zambó Blues Band, una formació nacional amb aquestes sessions de blues de l'any 2022-2023 amb la veu d'Elena Guilarte, i hem començat a escoltar aquest...

tot un clàssic, Spoonful. Són els Bo Blues Band. Qui són? Pues Elena Anguilarte a la veu, Josep Maria Nadal a la guitarra, Enzo Lacheo a l'harmònica, Àngel Roldán a la guitarra, Pedro Bertrán a la bateria i Jesús Chico Trujillo al baix. Ells són aquesta fantàstica banda, m'han fet arribar la seva música i avui pues, presentant el seu blues aquí en el Red Hot Blues. Una altra de les cançons, el All Your Love, una proposta dels Bo Blues Band.

0: que vull posar una d'aquestes blues sessions dels Bomb Blues and Band.
1: Red Hot Blues Radio Show.

Déu-n'hi-do. És en Big Joe Shelton, veu, harmònica, és el seu nou single en aquest 2023, el Devil Live in Memphis. Així de bé sona, i així de bé pues, us l'he presentat avui aquí en el Red Hot Blues com a novetat també discogràfica. Ara ens n'anem directament cap

Blues, veu... perquè és cantant, a més a més, aquí instrumental, a la guitarra Juan Ávila des de Mèxic, en aquest senzill del 2023. Més propostes, més novetats, més senzills d'aquest any, des de Blue Duck Records, el tema Down on the Street. Ells són, concretament, el Freddy Blues...

arribant aquí al programa, des de les que envien directament els músics, a les que ens envien les companyies discogràfiques de blues internet. Johnny O, Session 2023, són edició del tema de Jimmy Winterspoon, el I Am No One.

Així de bé sona la música d'en Johnny O. Una altra cançó, i ara anem a escoltar una peça tranquil·la, un instrumental anomenada O Blues. Baixem el ritme amb aquest blues arrastrat, arrossegat.

Hot Blues, nal internacional. Si vols tornar a escoltar el programa o si sou una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues amb Josep Palmada.

Doncs molt bé, fins aquí el programa 1202 del Rojo Blues a Ràdio Vilafant FM. 2 hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla, no és viu.

s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

escoltes i cas.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5.